Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
1: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
1: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat l'Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Eulogio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà al febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. De quina és la seva inspiració marinera? Defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a El Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb la secció del sector noroest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les Estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens la canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que com sempre gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos

tenen lletres molt originals amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia, i interpretats amb acordió em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la intersindical i la coordinadora obrera social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat per perill molt alt, com diem, d'incendi que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas, al primer partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Peça musical que arriba amb Jennifer López, David Guetta i Gabito Ballesteros. Siempre. Sálvame hoy.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Tots... Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
6: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
5: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
6: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
5: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
7: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Primeres notes d'una nova versió d'una coneguda cançó. Ara mateix la canta David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: Remei.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: Tu fila 28 primera.
3: Nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
2: Quan cançons el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta al cantar.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
3: la teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música i ritme ara mateix amb Mike Towers. Aquí tens el seu nou treball, Una Namàs.

0: Aunque quisiera que tú fueras mi only one. No tenemos que hablar de amor ni nada. Ya yo estoy cansado.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la vuitena de jornada de negociacions aquest divendres, que ha durat tot el dia. Per la seva banda, CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. Anem ara a Rodalies, on hi ha una incidència a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat això si transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I per la seva banda, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya durant el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Ara mateix un nou producte per a eliminar pintades s'ha introduït en els últims mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de pintades eliminades. Seguim ara parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones i han intervingut 10 patinets en el marc del dispositiu extraordinari contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, que s'ha dut a terme aquest divendres. La policia ha identificat un total de 161 persones amb 357 antecedents i ha inspeccionat 3 establiments. A més, s'han interposat 7 denúncies per possessió de drogues. I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 1 milió d'euros per a millorar la xarxa d'aigua potable del Topograpo, integrada pels municipis de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera, tots ells a la comarca del Priorat. Aquesta setmana el projecte s'ha tret a informació pública i, segons han confirmat fonts de l'ACA a l'ACN, aquest projecte permetrà actualitzar les infraestructures que fa dècades que estan en funcionament i presenten mancances en l'estat de la xarxa i el tractament de l'aigua. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: 107.3 FM.
1: Sonant ja aquí a Ràdio Vilafant FM la nova cançó de Bruno Mars, Risky Hall, des del seu àlbum The Romantic.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
4: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
3: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
4: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
3: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.

0: 107.3 FM.
1: Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

0: versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quedes, no sé, però el lo bebes. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme i música clara, amb lletra entenedora de Julieta Venegas, Yaritza i su esencia, La línea.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: La cama se siente vacía.
2: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

I és que de vegades ens costa dormir, eh? Això ens passa a molta gent a les nits, allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM.
1: No sabem si ha trobat el seu marit, però Raye amb Hans Zimmer té nova cançó, Click Clack Symphony.

0: 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la vuitena jornada de negociacions que durant aquest divendres s'ha estès tota la jornada. CGT, la intersindical i coordinadora obrera social s'han aixecat de la taula de negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que també ha desactivat ja la prealerta del pla Ferrocat. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i ja s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaro i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. D'altra banda, també parlem de detinguts, en aquest cas un centenar i 19 investigats més en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. I també en cultura, al llarg d'aquest cap de setmana, la Seu d'Urgell recupera la seva fira medieval. Ja està en marxa el mercat, que ofereix prop d'un centenar de parades i un complet programa d'actes al centre històric de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Seu Joan Ignasi Cervera.
2: El mercat medieval de la Seu es va deixar de fer a causa de la pandèmia de Covid i ara finalment es reprenen amb ganes. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Gemma Tó, destaca la bona resposta dels marxants de parades i oficis tradicionals a la recuperació de l'esdeveniment a la Seu.
3: Tenim quasi un centenar de parades, en 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, 29 d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta, demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
2: Els assistents poden fer un recorregut circular per alguns dels indrets més lligats al passat de la Seu, com la catedral, l'antic convent de Sant Agustí, el Pati Palau i el carrer dels Canonges. També hi ha un espai sobre lectura i llegendes pensat especialment per les famílies i aquesta nit hi haurà un sopar medieval. Alhora s'ha aprofitat per presentar la candidatura de la catedral de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
1: I en els esports, en futbol sala, victòria i del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final davant del Valdepeñas per 4-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: fan per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger com les fulles al vent.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Noves i novetats discogràfiques que van arribant aquí als estudis de Ràdio Vilafant FM. La més nova de Quevedo és aquest

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
5: Ràdio Vilafant 107.3

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: La millor selecció musical del moment.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: internet.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot per a tu.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Marroclasona. La més guapa de Girona. Una cançó de Tropico, Manu Amorós, Hold Van i Musti.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Ràdio Vilafant.
3: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.
4: Una pintadera me protege de todos los males. A los 18 me la puse y más nunca me la quité. Dios tenía planes para mí, sabía que sería grande. Y siempre lo siento cerca.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Fa pocs dies estrenàvem amb Me Voy, la nova de Fangoria. En tenen una altra de més actual, aquesta, La Verdad o La Imaginación, Fangoria.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Ritme i música de Petaceta i Juacho. Aquí tens una bona peça musical, una bona proposta, com és aquest Bye Bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tota la jornada. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta tots tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I marxem ara fins a la Garriga, on els seus gegants, la Xixilona i el Magí, es presenten a la ciutadania després de la seva restauració. La 35a trobada gegantera també donarà el tret de sortida a la programació de Corpus, que comptarà amb la tradicional cercavila i la ballada conjunta de colles. Des de Ràdio Silenci us explica Jordi Roig.
2: Els gegantes es passejaran aquesta tarda pels carrers de la Garriga per la 35a edició de la trobada gegantera. Es tracta d'una tradició molt arrelada del poble any rere any, i aquesta edició serà especial pel fet que s'han restaurat els gegants del municipi, en Magí i la Xixilona. Un procés que s'ha portat a terme al taller estatuari d'escultures i restauració de béns culturals de Montmeló. El cap de colla dels geganters de la Garriga, Lluís París, dona més detalls de la restauració.
3: Portaven quasi 35 anys sense fer-se res. Els hem anat restaurant, els hem anat pintant una mica, els hem canviat alguna vegada la roba, però una restauració com la que hem fet aquest any no s'havia fet en els últims 30 anys.
2: La presentació dels gegants és l'acte que obrirà la jornada 6:15 de la tarda a la plaça de l'Església i continuarà amb una cercavila i la ballada conjunta de cada colla al centre de la Garriga.
1: I acabem amb els esports. En futbol sala, i victòria del Barça per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final de play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: FM.
1: Hay flechas que se han perdido.
2: Vinga, ja coneixes la veu. Sí, sí, són ells, són La Pegatina. I aquí tens La Voltereta.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestà. Mua, mua, mua, mua.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
3: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
3: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
4: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
5: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
4: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
5: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
4: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
6: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Te recuerdo bailando. A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim...

Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar

0: 604-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: Torna a ser la veu de la cançó del Mundial. Shakira, Burna Boy. Aquí tens el Dai Dai.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Aquí el tens, el ritme càlid, el ritme tropical. Abraham Mateo, Lucra, últim...

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica Work

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.

Ens agrada compartir amb la nostra audiència totes aquelles cançons que s'estan punxant a tot arreu, com aquesta de Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 592 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 30 i 31 de maig del 2026. Apa, una altra vegada al sac. Obrirem el programa d'avui complimentant la petició feta per en Jaume Estela de Palau Saverdera, que, amb tota la família, felicita en la seva germana de Sant Pere Pescador, la Teresa Espel, i en el seu marit, en Josep Juny, que el passat dia 22 varen celebrar les seves noces d'or, però molts anys per ella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joan Segura i Gotzens, interpretada per la Cobla Contemporània, porta per títol 50 anys junts.

La Cobla Contemporània ens acaba d'interpretar 50 anys junts, és d'en Joan Segura i Gutzens. La setmana passada vaig tindre un descuit molt gros. No vaig felicitar a la presidenta del Foment de la Sardana, Pep Ventura de Figueres, la Montserrat Mauner, que el dissabte 23 fou el seu aniversari. Ara hi posarem remei. I a més, resulta que la seva filla, la Mont, aquest diumenge dia 31 també és el seu aniversari. I el dissabte 30 és el sant de la seva neta, l'Estel. Per molts anys i moltes felicitats a tota la saga Mauner, Arrels, Tronc i Flor. La sardana escollida és la del pare, avi i besavi Florenci Mauner. Encara hi soc, l'interpreta la Cobla Montgrins.

de Florenci Mauné acaben d'escoltar Encara hi soc, ha interpretat la Cobla Montgrins. El passat dilluns dia 25, l'amiga i veïna la Teresa Rovira va celebrar el seu aniversari, per molts anys, de part de la teva Gemma, en Quim i tota la família. Per a tu la sardana del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, que porta per títol Aires de Tramuntana, l'interpreta la Cobla Bisbal Jove.

De Gemma Bonaterra i de Bau, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Aires de Tramuntana. Els bons amics de Sant Hipòlit de la Catalunya Nord, la François i en Gui Costa Seca, el dimarts dia 26 van celebrar les seves noces d'argent. Per molts anys, parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joaquim Sons i Gené, interpretada per la Principal de Barcelona. El seu títol, Noces d'argent.

Noces d'argent, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la Principal de Barcelona. Del compositor figuerenc, en Jaume Cristau i Brunet, escoltarem Albada Empordanesa. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. De Figueres, l'Enric Oliva i tota la colla d'amigues i amics la dediquen a la Tita Molinet per felicitar-la per el seu aniversari celebrat el dimecres 27. Per molts anys, Tita.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Albada empordanesa, és d'en Jaume Cristau i Brunet. De Tomàs Gil i Membrado és la propera. Cant amorós està interpretada per la Cobla La Flama de Farners, i aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar a la Teresa Soler i en Joan Masies, que el dimecres 27 varen celebrar el seu 48è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

0: interpretada per la Flama de Farners, acaben d'escoltar Cant Amorós. És d'en Tomàs Gil i Membrado.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De parlada, en Pere Genís i tota la família feliciten a la seva esposa, la Fina Bueno, que aquest dijous dia 28 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Fina, molt de petons. Per a tu, la sardana del compositor en Joan Fontàs i Casas, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Una guspira.

de Joan Fontes i Casas acaben d'escoltar Una guspira, ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. També aquest dijous passat, dia 28, l'amic de Maçanet de Cabrenys, en Pere Oliva i Costó, va celebrar el seu aniversari, per molts anys, Pere. La sardana escollida és la del compositor figuerenc, l'Agapit Torrent i Batlle. La Font de les Creus és l'única sardana referenciada a Maçanet. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i la canten la Montserrat Martí i en Jordi Parrot.

Montserrat Martí, Jordi Perrot, amb la cobla de la Principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar La Font de les Creus, de l'Agapit Torrent i Batlle. Un altre aniversari d'aquest dijous dia 28 és el d'en Ramon Comas, d'aquí a casa, de Vilafant, que ha celebrat el seu 91è aniversari. Per molts anys, Ramon, de part de tota la família. I com que aquest any encara no l'he programada cap vegada, escoltarem la sardana del compositor castelloní, l'Antoni Agramoni Quintana, El foc de Castelló, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. I és un enregistrament fet meu en el concert del passat dia 16 en els Caputxins de

Les trompetes Joan Ramatxa i Tom Martín amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar El foc de Castelló, és de l'Antoni Agramont. De la col·lecció discogràfica de la principal de Lisbal dels 100 anys, he escollit la de l'avi Xaxo, El cant del batre. Amb ella felicitem a l'amic Albert Monjó, que el dijous dia 28 també fou el seu aniversari. Per molts anys, Albert.

de Josep Vicenç i Juli, la Bixeixo, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir el cant del batre. Anem ara a per una de les sardanes emblema de Josep Sederra i Puigferrer. La Maria de les Trenes, l'interpreta la principal del Bisbal. Va dedicada, en tot l'efecte, a la Montserrat Reixac de Figueres, de part del seu marit, filles, nets i gendres de la Bisbal i Banyoles, que la feliciten per el seu aniversari celebrat aquest dijous 28. Per molts anys, Montserrat.

Principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Maria de les Trenes, de Josep Saderra i Puigferrer. Tots els del curs de sardanes celebrat en el Molí de l'Anguila de Figueres, felicitem en Albert Rigall, que també ell ha celebrat el seu aniversari el dijous 28, per molts anys, Albert. Per a tu la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, obligada de tenora. Sardana del monitor, l'interpreta la cobla Marina, el tenora solista en Joan Puig.

0: Joan Puig i Fornés a la tenora amb la Cobla Marina ens acaben d'interpretar Sardana del Monitor. És d'en Francesc Mas i Ros.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 30 de maig, a Blanes, primer aplec, matí a les 10 i tarda a les 6 en el passeig Pau Casals, Cobles, Col·legi de Santa Maria de Blanes i Principal de Banyoles. A Rubí, dia de l'associacionisme cultural, a 2:15 del migdia en la plaça del doctor Guardiet, hi ha ballada amb la Cobla Marinada. A Figueres, és la festa del barri del Poble Nou, a les 12 en l'escola Joaquim Cosí, sardanes de Germanó. A Llevià, a la plaça Major, a 6:15 de la tarda, hi ha ballada de 9 sardanes de 7 tirades, Cobla, la principal de Porqueres. A la Garriga, ballada Premis Preludi, a 6:15 de la tarda, a la plaça de Can Dax, Cobla Montgrins. I a 9:15 del vespre, concert gran final dels Premis Preludi en el Teatre del Patronat amb la principal del Llobregat. A Hostalric, 6è aniversari d'en Saires, ballada a la plaça de les Sardanes davant de les escoles a 6:00 de la tarda amb la Cobla Bisbal Jove. I a Batet de la Serra, missa a 8:00 del vespre i en la sortida de sardanes amb la Cobla la principal d'Olot. Per aquest diumenge, dia 31 de maig, a Girona tindrà lloc el 68è aplec en la pista coberta de l'Escola Pla. Matí a 10:15 i tarda a 4:00, Cobles, Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi. A la Pera, a 10:15 hi ha missa i a la sortida 2 sardanes amb la Cobla Salvatana. A Quart, en la plaça de les Terrisseres, a 12:15 del migdia, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí i vermut al finalitzar. A l'Armentera, 34a festa de la gent gran, en la pista poliesportiva, a 12:00 del migdia, concert de sardanes amb la Cobla La Moreneta. A Figueres, també és la festa de la gent gran, a la plaça Catalunya, a 12:00 del migdia, sardanes amb la Cobla Nova Blanes. A Batet de la Serra, a 12:00 del migdia, 2 sardanes amb la principal d'Olot. A Garrigoles les Olives, a 12:15 del migdia, a la plaça Josep de Ros i Reig, concert, i a 4:00 de la tarda, ballada de sardanes, tot amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Sant Esteve d'en Bas, és la festa de la gent gran. A la plaça Major, a 3:15 del migdia, sardanes amb la principal de Banyoles. I a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a 5:00 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. Dilluns, dia 1 de juny, a Cassà de la Selva, és la festa major. En el passeig Vilaret, a 5:00 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Salvatana i la principal de Cassà. Dijous 4 de juny, a Berga, són les festes de la Patum. A la plaça Viladomat, al matí a 12:15 i tarda a 6:00, Cobla, Ciutat de Girona. A Tossa de Mart, a la plaça de l'Església, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la Cobla La Flama de Farners. Divendres, dia 5 de juny, a Riudellots, a 7:45 del vespre, a la plaça de l'Església, ballada amb la Cobla, Ciutat de Girona. Dissabte 6 de juny, a Berga, festes de la Patum, plaça de Sant Joan, a 12:15 del migdia, Cobla de l'Escola de Música Municipal de Berga. I a Blanes, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la Cobla Banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. Passem ja en el diumenge, dia 7 de juny, a l'Escala 51è aplec, en la plaça Catalunya, matí 10:15 i tarda 10:45, Cobles, Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Riudellots de la Selva, aplec de la Font del Mas Vilà, a 5:00 de la tarda hi ha la Cobla al Foment del Montgrí. I a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig de Comte Guifré, a 5:00 de la tarda, ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Del compositor sabadellenc, l'Eduard Martí i Teixidor, escoltarem Gent d'Empenta. Està interpretada per la Cobla Montgrins. Aquesta es queda aquí a casa, a Vilafant, a les Forques. És per a felicitar en Francesc Tobert, que aquest divendres dia 29 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Francesc.

La Cobla Montgrín se'ns acaba d'interpretar Gent d'Empenta, és de l'Eduard Martí i Teixidor. La propera és la del tenora de la principal de Banyoles, en Josep Pasqual i Massaguer, de l'Estartit, l'home del temps, que surt sovint a TV3. És una sardana que va escriure a Vilabertran el 1987. Li posa el títol de Recordant Vilabertran. Està interpretada per la cobla Costa Brava. I és a Vilabertran que se'n va per a felicitar a la Carme Sala amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari aquest divendres dia 29. Per molts anys, Carme.

Recordant Vilabertran, de Josep Pasqual i Massaguer, ens l'ha interpretat la cobla Costa Brava. Del compositor de Cassà de la Selva, en Pere Mercader i Terrades, el fill d'en Pere Mercader i Andreu, escoltarem Cançó del Matí, interpretada per la cobla Salvatana. Del Pont del Príncep, la Rosa Claparols i tota la família la dediquen al seu fill, en Ferran Prat, per a felicitar-lo per la seva onomàstica que celebra aquest dissabte, dia 30. Moltes felicitats, Ferran.

Acaben d'escoltar, interpretada per la Cobla Salvatana, Cançó del matí, és d'en Pere Mercader i Terrades. La Maria Gou de Vilatenim i tota la família feliciten el seu espòs i en el seu fill, els Ferrans Costa, que aquest dissabte és la seva onomàstica. Moltes felicitats també de part d'en Xavi Roig i nostra. La sardana, una decantada per en Ramon Calduc, acompanyat de la principal del Bisbal. És del compositor Jaume Bonaterra. Sota el mar...

Ramon Calduc, amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Sota el Mas Ventós, és de Jaume Bonaterra i de Bau. Amb l'Elisa Sánchez de Figueres, felicitem en el seu marit, en Santi Cortada, que aquest dissabte dia 30 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Santi. Per a tu, la sardana del compositor figuerenc, l'Enric Sanz i Salelles, està interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, una...

Acaben d'escoltar Una vegada. És de l'Enric Sanz i Salelles i ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Sardanes a Roses, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I és a Roses que se'n va, per a felicitar a la Montserrat Romans, que aquest dissabte també celebra el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat.

0: Sardanes a Roses, de Francesc Mas i Ros, ens l'acaba d'interpretar a la Cobla Ciutat de Girona.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I continuem a Roses. La Gemma Arnau felicita a un sardanista de cos i ànima, en Sebastià Coromines, que també aquest dissabte dia 30 és el seu aniversari, desitjant-li que passi un dia molt feliç. Ha escollit la sardana de l'Antoni Carceller. És la Moreneta, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Barcelona.

De l'Antoni Carceller i Tosca, la Cobla Ciutat de Barcelona ens ha ofert És la Moreneta. Aquest diumenge passat, en l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, vàrem estar junts amb la Gemma Galbany, la filla d'en Cífric. I aquest diumenge 31 és el seu aniversari. Per molts anys, Gemma, molt de batons. I escolliu la sardana del pare, Cors Cabrerencs, on la interpreta la Cobla Montgrins.

De Siegfried Albany i Abril, la Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Cors Cabrerencs. De Miquel Tudela i Benavent escoltarem El Pla de les Albes, que ens interpreta la Cobla Amoga. Aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar a una ballarina excepcional que és la Griselda Font i Costell, que aquest diumenge, dia 31, és el seu aniversari. Per molts anys, Griselda, de part dels pares, tots els avis, tota la família i de l'Angelina i meva, molt de petons.

El Pla de les Albes, de Miquel Tudela, ens l'ha interpretat la cobla Amoga. També aquest diumenge, l'amic i company de Caçada de la Selva, en Joaquim Auradell, ha posat un any més a sobre les espatlles. Per molt, en Joaquim. I escollir la sardana que aquest divendres 29 ha estat interpretada a la 50a nit de músics de Caçà. És la d'en Joan Lázaro i Costa. Coralina, l'interpreta la cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Coralina, és d'en Joan Lázaro i Costa. Anem ara a per una estrena que tingui lloc el passat diumenge dia 24 a Sant Feliu de Guíxols. És del jove compositor figuerenc i trompeta de la principal de Banyoles, l'Aniol Masdeu i Feixes, que l'ha escrita en el seu amic gironí, en Xavier Cassan. El seu títol, Xavier, company i amic, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Xavier, company i amic de l'Aniol Masdeu, ens l'acaba d'interpretar a la Cobla Ciutat de Girona i fou estrenada aquest passat diumenge 24 a Sant Feliu de Guíxols. Remenant calaixos, sempre surten sorpreses. En Josep Hilari de Vilabertran, aquesta setmana passada, em va deixar un vinil de 45 revolucions al Festival de Prades, no sé pas de quin any, és molt vell. A la cara A és la que ara escoltarem. Hi ha Sant Martí del Canigó. Està orquestrada per Pau Casals i dirigida per ell mateix. L'interpreta l'orquestra del Festival de Prades.

L'orquestra del Festival de Prades ens acaba d'interpretar Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, dirigida per ell mateix. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
3: Hola amics, novament entre tots vosaltres l'Embalat. L'Embalat que us presenta les orquestres més rockeres fins a les més melòdiques. Però avui hem escollit una orquestra que s'anomena Carta Blanca, que va editar un compact disc baix el nom genèric d'Albada. És un compact disc de promoció. L'enregistrament es va fer als estudis Origami els dies 29 de novembre i 1 i 2 de desembre del 2001. Poca cosa més en sabem, sols que és un total de 10 músics al cim de l'escenari, entre els que hi ha una veu femenina i una masculina, compartida amb instruments. La música que fan o feien és la que s'anomena de festa major. Tenim un compact disc de la seva música que es constata el que hem dit. Disfruteu-lo, amics.

L'orquestra Carta Blanca, senyors, que parlant en llenguatge col·loquial podríem dir que va desaparèixer en combat, ja que no se'n sap res més. Brava aquest compact disc, hem buscat per medis d'informació i no he pogut treure res més d'aquesta formació. Per tant, escoltarem aquest compact que té 11 discos, 11 gravacions diferents, molt ballables tot, ja diguem gravacions, i seria com si féssim una sessió estàndard de ball, però en una sola orquestra, la Carta Blanca, entre tots vosaltres en aquest compact disc que l'han nomenat Albada. Ata una cinta amarilla al viejo roble, és la cançó que acabem d'escoltar, i continuem ballant al ritme d'aquest Baila Morena, baila, en tots vosaltres l'orquestra Carta Blanca.

0: Aquí, com sempre, és habitual trobar música per ballar, música per escoltar, en una paraula, música per disfrutar-la, de la teua sintonia, com sempre, l'habitual, la de que setmanalment em porta, doncs, l'embalat radiofònic. Recordem que l'embalat radiofònic és...
1: un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça, embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
3: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: I des de l'embalat continuem endavant i ho fem, com no podria ser d'una altra manera, amb més música. En aquesta orquestra que us portem avui, anomenada Carta Blanca, del seu compact disc anomenat genèricament Albada, ens traiem un altre tema. Aquest que s'anomena així, Para no verte más, és la Carta Blanca que ens porta a Carrimas.

I així sonen o sonaven els de components d'aquesta formació musical anomenada Carta Blanca al cim de l'escenari, entre els que hi ha una veu femenina que ens acaba de deleitar en aquest bonic pasdoble. I ara anem a escoltar una altra peça que estem segurs que us agradarà molt i molt i molt. És aquest Delight, però Delight de Tom Jones, no recordeu? El Tigre, doncs bé, aquesta orquestra fa aquesta adaptació d'aquest tema, però instrumental tot ella, és preciosa. Creiem nosaltres, doncs, que el saxo que intervé fa alguna cosa magistral. Gaudiu-lo, amics, no sigui exigiréssim.

que us agrada la versió aquesta que ha fet de la carta blanca d'aquest tema de Tom Jones, Delilah, doncs bé, nosaltres continuem amb el nostre programa. Ara bé, també us volem recordar que tenim una adreça electrònica que us podeu dirigir per qualsevol consulta, qualsevol opinió sobre el programa. És embaladradio, tot junt i en minúscula, @gmail.com. A veure si ens envieu més. Rebem algun altre e-mail, però ens agradaria rebre'n molt més. Us tornem a repartir, a repetir, volem dir, embaladradio@gmail.com. Us prometem que us contestarem a tots. I continuem ara a ritme, portant més ritme en aquesta festa de poble que tenim organitzada aquí en el nostre embalat d'avui, com col·loquialment diguem festa de poble, perquè és música doncs molt i molt ballable tota ella, i continuem de la Carta Blanca, concretament en aquest Corazón, Corazón Salvaje. Gaudiu-lo i disfruteu-lo.

0: I ara per tots vosaltres, després d'aquest corazón salvaje, anem a escoltar un tema que reuneix un piló de condicions. És melòdic, sutil, romàntic, nostàlgic, agradable a les nostres orelles. Què més volem que us digui? És un bolero. Un bolero per enamorats, com sempre, aquest usted. Un bolero que ens interpreta precisament també l'orquestra Carta Blanca. Disfruteu-lo! Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Programa de Joaquim Pijoan.
0: I ara sí, després d'aquest parèntesis promocional del nostre programa, podreu escoltar o ballar aquest preciós bolero. Som-hi!

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: I després d'escoltar aquest, aquest bolero que ens ha fet com una aureola, no? D'així un ambient tot romàntic, doncs continuem amb més música del repertori d'aquest compact disc que va enregistrar aquesta orquestra que ha desaparegut del mapa. No sabem res més d'elles, solament sabem aquest compact disc que us estem oferint, que té 11 temes, del qual en tenim ja una gran part consumida. L'orquestra és l'orquestra Carta Blanca, Carta Blanca volem dir, va editar aquest compact disc, vaja, el nom genèric d'Albada. Va ser enregistrat als estudis Origami el 29 de novembre i 1 i 2 de desembre de l'any 2001. És poca cosa el que sabem, però el que sabem us ho hem dit. I continuem endavant ara en un bonic tema que també fa falta, doncs, un gran domini instrumental i un gran domini de la veu com aquesta, en aquesta cançó, en aquesta versió que fan de No puedo quitar mis ojos de ti. Carta Blanca.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.

Ja per acomiadar aquesta banda, l'orquestra Carta Blanca, anem a escoltar aquest últim tema d'aquest CD, Cuídate.

0: I fins aquí, l'amics, la part del nostre programa que hem dedicat en aquesta orquestra anomenada Carta Blanca. Us hem oferit el seu compact disc sota el nom genèric d'Albada, enregistrat als estudis Origami els dies 29 de novembre i 1 i 2 de desembre de l'any 2001. No en sabem res més, sols que són un total de 10 músics al cim de l'escenari, entre el que hi ha una veu femenina que ha pogut escoltar i una masculina que també l'ha pogut escoltar, que comparteix la veu també en tocar algun instrument. La música que fan o feien és l'anomenada de Festa Major, i el CD que teníem doncs l'hem ofert. Gràcies per la vostra atenció, i ara tenim que fer un petit fi de festa. El programa de la Carta Blanca d'avui doncs ha estat un programa de luxe, perquè tenim orquestra talonera i tot. L'orquestra que tenim en últim moment i que emplenarà aquests minutets que ens queden de programa no és ni més ni menys que l'orquestra que s'anomena Mitjanit. Concretament, aquesta orquestra també la tindrem un dia entre tots nosaltres, però avui escoltarem un dels seus temes que posarà punt i final en aquest programa de la Carta Blanca. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.

Amics i amigues, ja ha arribat al final del nostre programa. Avui, en aquesta orquestra Carta Blanca, que ens ha portat doncs tot un tema d'emocions, tot un compact disc d'emocions i d'il·lusions, recordant els balls de música que per l'any 2000-2001, concretament al principi de segle, es feia per les nostres contrades. Res més, tan sols una forta encaixada, i ens acomiadem fins al proper programa. Esperem i desitgem que hagueu disfrutat molt en aquesta música. I ara, per tots i totes, una forta encaixada i desitjar-vos que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Som en aquell moment de l'any en què tot acaba coincidint en dates molt properes. Així que serà impossible que entri tot abans d'acabar la temporada. Però el que quedi pendent aquesta quedarà per la següent, com ja hem anat fent aquests últims anys. Avui hem apostat per la immediatesa. Teníem dues propostes per triar i finalment ens hem decantat per The Voice, amb la cinquena i última temporada. Hem fet seguiment d'aquesta sèrie des del principi i avui culminem els especials dedicats a la sèrie, tot i que, si els spin-off que vindran valen la pena, segurament tornarem en aquest món. De sèries se n'estrenen moltíssimes, però poques són les que passen a la història. The Voice serà una d'elles, per un motiu concret, per construir un dels millors dolents de la història de l'audiovisual, en Homelander d'Anthony Starr, que ja és història de la televisió. Per analitzar la cinquena i última temporada de The Voice de dalt a baix, avui us acompanyen en David Callahan Ruiz, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla, l'Ignasi Herbat, en la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i analitzar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, també en vídeo, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. Prepareu les crispetes, perquè el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana viurem l'enfrontament definitiu entre Homelander i els nois. Comencem!
1: My power is absolute. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny.
2: Oh, praise be. And what is it?
3: All right, let's get to work, yeah?
4: We think that Homelander's looking for the V1.
5: It's Vought's first iteration of Compound V. If Homelander got his hands on some, he'd be immortal.
6: We need to run while we can, however we can.
7: No. We hit him with the virus while it still works.
8: They kill every fucking suit on the planet.
0: I aquesta setmana parlem de la cinquena i última temporada d'aquesta sèrie satírica de superherois The Boys, recordem, basada en la col·lecció de còmics creada per Garth Ennis i Derek Robertson, que ha estat produïda conjuntament per Sony Television i Amazon també, amb Eric Kripke com a showrunner. Per parlar d'aquesta sèrie tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
9: Molt bé.
0: I tampoc pot fallar avui entre nosaltres en David Callahan Ruiz. David, com estàs?
10: Hola, què tal? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: La gent no ens veu avui.
10: I a punt per fer sí. El que faci falta, no, hem de parlar d'aquesta sèrie.
9: No perquè... et poden veure, però nosaltres estem entusiasmats amb el que veiem.
0: Sí, sí, una mena de disfressa Homelander, més o menys seria la cosa.
10: Un homenatge,
9: el fet de les àligues.
10: Un homenatge a un personatge que val la pena fer esment.
9: Analitzar.
10: Ja en parlarem,
0: sí, sí.
10: No?
0: Sí, sí, perquè bueno, ara us pregunto l'opinió, no? Però sé que em direu que una vegada més monument a Anthony Starr, que es mereix tots els premis haguts i per haver durant aquests 7 anys per interpretar aquest personatge de manera tan impecable, aquesta gestualitat que té. És un tio captivador al màxim, és un actor amb un carisma desbordant i la seva interpretació ha construït ell solet un dels millors dolents de la història del cinema i de la televisió. Vull dir que això no és gens fàcil aconseguir-ho i tot el mèrit per ell.
10: Sí, home, és que jo crec que és un dels pilars, no?, de tota la sèrie, que és aquest personatge, Homelander, o sigui, tota la trama i subtrames van al voltant d'aquest personatge, i bueno, i ara en parlarem, no?, que es tanca, jo crec que de manera bastant rodona, tot plegat, però que, home, aquest personatge és... Per mi és meravellós, és una volta al superheroi clàssic, i bueno, de la manera més psicòpata possible, la veritat.
0: Correcte. I la temporada, Marta, què t'ha semblat?
9: Aviam, jo com a tancament em sembla molt bé. Que tanquin bé una sèrie és difícil i jo crec que aquesta està molt ben tancada. M'agrada molt com la... Sí que és cert que m'ha posat nerviosa certes trames, sobretot entre l'equip aquest d'en Butcher, del carnisser, perquè ell és caos i impregna caos i fins que no s'han redreçat una mica m'havien posat nerviosa.
10: A mi me fan riure, de lo bèstia que és. Però després té moments, i també has d'entendre el personatge d'on ve, no? Que ja de petit ha estat tancat, li han menjat el tarro, l'han convertit en el que és. De fet, ell és una víctima.
9: L'han convertit en un semideu, també, no? Li deien que...
10: Sí, sí.
9: Tot el que podia arribar a fer...
10: Ell és una víctima. Quan t'expliquen ell d'on surt, és una víctima de petit.
0: Sí.
10: No ha tingut infantesa. L'han agafat i l'han entrenat per ser una arma.
0: Aquí hi ha un trauma que, de fet, la sèrie explora amb la incorporació de Soldier Boy, que deies ara, que és la relació de pares i fills, i en aquest cas, sí. Doncs, ell, la mancança d'aquesta figura paternal que ha buscat tota la vida sense èxit, i ara que té el pare biològic veu que pot doncs, connectar amb ell, que és una cosa que no s'havia explorat, em sembla que és la tercera temporada on surt el personatge de Soldier Boy, i ha estat molt bé la tornada de Soldier Boy aquí, primera, per la intenció que tenen, no? Aquest spin-off centrat en els primers anys de Soldier Boy, etc. Vogue. Però això ha estat més secundari que no pas la trama principal d'ell, que ha estat aquesta connexió pare-fill, no? I crec que s'ha explorat molt bé i m'ha agradat. Que al final això és una sèrie de pares i fills. És a dir, el mateix li passa a Homelander amb en Ryan, no? El mateix li passa amb en Butcher, amb el seu pare, i també li passa al mateix temps amb en Ryan. Vull dir, les relacions paternofilials malsanes són el nucli narratiu de la sèrie. I el fet de no tenir aquestes bones relacions porta els personatges a ser com són. Un psicòpata sense cap mena d'empatia, com és Homelander, i un altre tipus de psicòpata que ens hi podem sentir, però més identificats, que és Butcher, que és, no diguem que és el bo, però diguéssim és menys dolent, no? o vol solucionar, i ja parlarem del desenvolupament del personatge. Però sí, tot va en funció d'aquestes relacions de pares i fills.
10: Però
0: sí que és veritat que potser és que tot es resol o l'últim capítol resulta a vegades una mica precipitat amb el sentit que passen coses prou importants que tu poguessis aprofundir-hi en un sol capítol, per exemple, tot l'atac a la Casa Blanca, jo crec que això donava per un capítol sencer d'una hora, no per al final 20 minuts que acaba sent, no? Aleshores és com que has estat tota la temporada potser no acabant de distribuir ben bé els tempos, no? És a dir, podies haver donat més temps a respirar aquest final. No és que el final no estigui bé, perquè és un final rodó que crec que tanca, i fins i tot inclús diria que s'apropa massa al còmic per lo diferents que són els personatges respecte al còmic, perquè jo sempre ho he dit i ho torno a dir, a mi el còmic no m'acaba de convèncer. Trobo que la sèrie és molt millor que el còmic, els personatges estan molt millor definits, el còmic a vegades sembla escrit per un adolescent de 18 anys, moltes de les coses, i crec que aquesta sèrie és molt més madura i li donen doncs, tota una part que em sembla molt més interessant i m'agrada mil vegades més la sèrie que no pas el còmic, no?
10: Estic d'acord, perquè he llegit alguns còmics i penso exactament igual. Jo crec que el còmic no està mal, no està malament,
0: no.
10: Però és la matèria bruta per fer una cosa més polida.
0: Correcte.
10: I això és la sèrie.
0: Exacte.
10: Això és la sèrie.
0: Sí que m'ha sorprès potser aquest canvi de to no tan polític i més religiós que té la temporada, no? Perquè és veritat que fins ara s'havia doncs, parlat bastant de política, tot i que durant la missió de la sèrie el mateix Donald Trump va penjar una imatge seva, no sé si feta a Mia o no sé què, a través del seu perfil, veient-se ell com una figura religiosa. O sigui, a vegades la realitat acaba superant a la ficció. Això en paral·lel a la missió de la sèrie, no? Vull dir que a vegades són coses que flipes una mica, no? O el mateix Elon Musk amb la reacció que ha tingut davant del final de la sèrie, no? I aquell personatge que envia l'espai Homelander, que és una paròdia d'Elon Musk. I com ha reaccionat Elon Musk dient que primer que ell no havia vist mai la sèrie, menyspreant-la d'aquesta manera, i després de dir que no havia vist mai la sèrie, va criticar obertament el seu final, no? Fins i tot diria que potser ha arribat a crear una certa tendència o una opinió en contra de la sèrie a través de, com que ell domina Twitter i pot, doncs, que pugin les opinions negatives i fer baixar les positives, pot remenar la xarxa com vulgui, aquí ho tenim. De fet, Kripke, el showrunner, ha dit que aquesta era la segona millor crítica de la sèrie, no? Que a Elon Musk no li hagi agradat al final, per tant és la satisfacció absoluta.
10: Sí.
0: I també hem tingut, abans que parlaves de coses que aquest pla no surt bé i tal, al final això del virus ha sigut una mica el McGuffin de la temporada, no? És a dir, estan tota la temporada darrere el virus, el B1, no? Aquesta, i al final tot s'acaba resolent amb una cosa que ja estava allà de temporades anteriors i que al final tant de virus i no ha servit per res el virus, no? El McGuffin de la temporada.
10: En cap temporada, pot haver una temporada que t'agradi més o menys, però en línies generals jo crec que la sèrie ha mantingut una regularitat interessant, entretinguda, amb dosis d'humor, de gore, d'acció, etc, que jo estava disposat a comprar una o dues temporades més.
0: Sí, sí.
10: Però bueno, estic d'acord amb tu que es trobarà a faltar, sí.
11: Surprise. Welcome, William. And you. The gang is almost all here. Oh, and you never told me that this one's nickname is...
0: Doncs anem pel primer capítol d'aquesta temporada, aquest que porta per títol 15 polzades de pura dinamita. Okay. I aquí tenim, vaja, tres temes, més o menys, els quals podem comentar i ara vosaltres ens dieu. Un, que és aquesta filtració del vídeo del vol 37, que és un tema que estava pululant des de la primera temporada de la sèrie. L'altre és tota la trama aquesta que succeeix en els camps de llibertat. I l'altre tema important, que també és en aquest primer capítol, que ja t'està volent dir aquesta és l'última temporada, és la mort d'Atrain en mans de Homelander directament, o sigui, lo de mans, o sigui, literal, podríem dir. I no sé, què voleu comentar de tota aquesta part, va?
10: Estava clar que aquest moment, no, de la història, que si no recordo malament, la sèrie comença amb això, no, amb aquest vol,
0: sí, sí.
10: Amb aquesta acció, tard o d'hora havia de sortir, però també era previsible que es justifiqués que era un vídeo fet a Mia, no? I que era per desprestigiar Homelander,
0: però, etcètera, això ara, etcètera, David, no? Perquè quan es va fer aquell vídeo, en aquell moment ningú havia pensat en la IA que seria capaç de fer el que està fent
10: ja,
0: avui
10: ja,
0: dia.
10: Ja, sí, sí, és cert, en aquell moment ningú ho tenia perquè plantejat.
0: Jo tenia, molt clar, una... jo tenia molt clar que el dia que es fes públic el vídeo, Homelander ja aniria, es trauria, diguéssim, la careta davant de tothom i començaria a matar a gent sense cap mena de complexa, no? Això era com el vídeo, era l'únic que el retenia. I...
10: És que acabes de dir una cosa que potser és el que li ha faltat a la sèrie, no? Que en Homelander es tragués la careta i comencés a dir, no, ara aquí es farà el que jo digui, no? La sèrie amenaça amb això, però no arriba en aquest, no arriba, no? Aquest punt, no? Però jo crec que està ben, com a mínim, ben reconduït. Per això de la IA que ha sortit aquests últims anys, no? Quan es fa la primera temporada, doncs és veritat, la IA no és una realitat com ara, no? I s'ha justificat per aquí, crec que de manera molt hàbil. Llavors, jo també pensava que això el ficaria en problemes, però bueno, al final també una mica en la línia del polític avui, de primera línia, que sempre, d'una manera o una altra, sempre se'ls salva. O sigui que...
0: Bueno, i està bé això de posar-li sis dits, no? És com manipulant les imatges. Ho veieu com que és IA perquè hi ha un dit de més i bueno...
10: I a més està molt mal fet.
0: Ja, ja.
9: Aquí jo el que... me n'he recordat des de la Queen Maeve, que era un personatge molt bo, que a mi m'agradava molt perquè feia molt de contrapès en Homelander, i també la citen, no? L'esmenten en alguna ocasió al llarg d'aquesta temporada. I d'altra banda, crec que aquesta massacre que vosaltres heu trobat a faltar, no crec que fos la idea principal, perquè sí, l'Eric Kripke ha dit que la seva... premissa per, a l'hora de crear el guió per aquesta cinquena temporada era fixant-se en sistemes autoritaris, dictatorials, d'altres països del món, per acabar segurament trobar moltes coincidències amb l'ascensió de Trump, no? L'elecció com ha anat perfilant també la seva autarquia, diguéssim, als Estats Units. Normalment no és morts tan evidents i davant de càmera i massacres, no? Ells el que vol fer és un genocidi al final, no? En Homelander vol fer un genocidi, però fora de les càmeres, o sigui, ja l'última seria com una pataleta increïble que la podia haver fet, perquè Homelander fa aquestes pataletes i esclafa caps, no, quan algú no li acaba d'agradar o no li encaixa, doncs, ostres, que és que mata el president dels Estats Units.
0: Sí. Que això també em va sorprendre, mata el president i
9: no passa res.
0: I com que no passa res, vull dir, entra la vicepresidenta...
9: És un magnicidi
10: i no passa res. Jo ho esperava,
0: Sí.
10: Jo crec que ha trigat a passar.
0: Clar.
10: Però, vamos, ell ja fa temps que actua com un president encobert, no?, d'alguna manera... Sí, bueno, un president és per mantenir les formes.
9: Però és un president, clar, aquí està molt ben travat com va ascendint el poder de Homelander. Està molt ben pensat i molt ben guionitzat. Si ens fixem en això, no tant amb el MacGuffin aquest que m'ha posat nerviosa del virus i de la vacuna aquesta, del veu. Bueno, no és una vacuna, no? És el virus mateix originari. M'ha agradat molt com ha anat ascendint en el guió i ascendint en com els sistemes feixistes van d'alguna manera sumant acòlits i rentant caps i cervells a la població. I en aquesta ocasió potser ens sona molt lluny, però crec que aquest cristianisme blanc supremacista a ells els hi toca de molt de prop, als Estats Units. I els senten... i poden empatitzar molt, i la sàtira crec que encara és més punyent si vius allà i ets allà i ho vius allà.
0: Aquest capítol també tenim temes impactants, no? Com Butcher acaba matant el seu pare, que també
9: matar el pare, això...
0: una cosa...
9: Els grecs clàssics ja, diguéssim,
10: aquí,
9: ja ho treballaven.
10: Jo crec que és el gran episodi, per mi, de tota la sèrie, és el gran episodi en el que queda clar que Butcher és dolent, no?
9: Mm.
10: O sigui, fins a aquest punt, no? El veus més com un antiheroi, no? Que és molt atractiu, mola, no? La manera, no? La gabardina, aquestes maneres de fer i tal. Però amb l'episodi del pare... ja veus que el costat fosc també ha guanyat, no? És una mena de Homelander, s'està convertint en un dolent, no? Pròpiament. Li salven, pues, les relacions que té amb el grup i alguna cosa més, però dius, ostres, aquest esperit venjatiu amb el pare i al final el mata fora de càmera, però el mata, no?
0: Sí, sí.
10: Llavors, sense cap mena d'escrúpol, dius, ostres, això...
9: També és veritat que té un factor de lleugeresa, que és que el pare està molt malalt de càncer. Llavors...
10: Per estalviar-li el patiment, vols dir tu. Però no dona mai aquesta sensació.
0: Ja, no, dona que vagi a venjar-se.
9: Però hi és, o sigui, és veritat...
10: I a més treu pit, de que s'ha venjat, perquè després en una seqüència posterior em penso, ara no sé amb qui parla, que ho diu. Diu, no, l'he matat, està al fons del riu, no sé què, perquè l'he matat, i a més treu pit.
12: It's good. Wait, is that...
0: Right? Doncs va, anem al capítol 2, que és aquest Teenage Kicks, que bàsicament aquí tenim el retorn de Soldier Boy, que ja en parlàvem una mica abans, no? Que el Homelander el torna d'aquesta cambra on estava congelat. L'altre és el treball entre en Butcher i el doctor Samir, que estan treballant en aquest virus. I...
9: Bueno, el té lligat.
0: Sí, sí. I llavors tot el que transcorre a la casa d'aquests Teenage Kicks entre en Huey, en Butcher i la Kimiko, no?
9: això se m'ha fet molt feixuc.
10: Però aquest és l'episodi aquell de l'home de pedra, no?
12: Sí, sí, exacte.
9: Ai, aquest t'ha agradat, eh?
12: L'home volcànic...
10: És que la veritat, li tira lletarades.
12: Sí, sí, volcàniques.
10: Volcàniques, això, és impossible no riure. Jo allà vaig flipar, vaig dir, hòstia.
12: No és de menjar. No. És que és, bueno, són d'aquestes bogeries típiques de The Boys. Vull dir...
10: Sí, sí. O sigui, és segell de la sèrie. Sí, no, molt divertit aquesta escena. Sí, és cert que és un episodi que potser sembla que costa més de passar, no? Potser.
9: A mi sí.
10: Sí, però bueno... En línies generals, tot es va lligant, no? I home, torna a aparèixer Soldier Boy, que sempre és un al·licient.
9: Bé, més perquè... que res perquè te n'adones del caos que porta aquest equip, que en principi sí. Ha de combatre en Homelander, no? Bàsicament.
10: Sí.
12: Clar, tenim aquests Teenage Kicks, que és la paròdia dels equips d'herois adolescents, no? Sí, com, jo que sé, a DC hi ha els Teen Titans, a Marvel, doncs, els Young Avengers, no? I, bueno, aquí hi ha aquesta història que la Train hi havia format part i aleshores, bueno, salta de lliga i entra a formar part del set posteriorment, no? És com una cantera de superherois.
9: És com
12: de...
9: és el Disney Channel, però...
12: Sí, és a dir, abans de fitxar sí. Per els Vengadores o per la Lliga de la Justícia, doncs abans has de passar per aquests grups adolescents, no?
10: Però se n'encarden molt, eh?
12: Molt. Sí, bueno, perquè a més, o sigui, són herois ridículs.
9: És interessant, sí. Perquè a més els tenen esclavitzats, que això està molt bé, és una denúncia feta força coherent, que és que els nanos i nanes aquests, que tenen els seus poders, cadascú molt diferent, han de penjar, no?, promocions dels productes Vogue i no parar a les xarxes per tenir aquesta
12: mena...
9: Bueno,
12: n'hi ha un que l'uniforme sembla un de Fórmula 1, que està ple de marques.
9: I això és així. Funciona així? Si tu vols
10: tenir...
9: Em va
10: fer recordar aquella pel·li, no sé si l'havíeu vist, la de Mystery Men.
12: Ah, sí, sí, sí.
10: Ben Stiller, que eren superherois amb poders
12: ridículs.
10: Inútils. Doncs, home, és una mica això. Em va fer bastanta gràcia i que a més fossin adolescents, que no sé si hi va una doble crítica aquí, però bueno.
9: Pobre, la corp, no?
12: Sí.
9: Se li mengen els corps, vull dir, yeah. En té dos. A més, entre ells són cruels.
12: A mi la que m'ha fet gràcia és aquesta, la Shelin, que és la gata, que es droga amb Katni. O sigui...
9: És que és veritat.
12: Llavors el capítol 7 la veurem fer coses de gata que són un fart de riure, que és paròdies de personatges com Catwoman, no?
9: Sí, que es llepa els genitals,
12: sí.
9: No?
12: Exacte, sí. O sigui...
9: El seu col·lega aquell que és una mena de Wolverine, no? Que
12: sí.
9: S'ensumen al
12: s'ensumen els culs. Sí.
10: És... Bueno, sí.
12: Em sembla que és a començar aquest capítol també, en el funeral de la Train, és quan ja s'il·lumina, no?, aquesta cosa, quan està allà a l'església, per part de Homelander, que ell és Déu, directament, no? I aleshores és com, veus allà...
9: Té com, hi ha com un espurneig, un flash o alguna cosa, no? Però que no saps si s'ho ha imaginat, aquesta és el kit, no?
10: L'aparició de la...
9: No, encara no.
12: No, això no, és més
9: allà
12: endavant.
9: Allà hi ha com una llum, una mica mística, mentre està fent...
12: Sí, i va entrar en aquest personatge, Joe Father, no? Que és el...
9: Que potser li provoca a ell, perquè aquest...
12: Que té la veu, té la veu.
9: Aquest cap d'església...
12: Però que és una paròdia de tots aquests telepredicadors.
9: Té la capacitat d'amb la seva veu a estendre la paraula de Déu, però a més convèncer la parròquia, no? I potser, no ho sé...
10: Bueno, i també, no? La veu, no?, projecta com una mena de força o energia, no?
9: El so, al final són ones, són físiques i te pot enviar a fer punyetes, sí.
12: Per cert, el motiu de que desperti a Soldier Boy és perquè se sent sol, bàsicament.
9: És molt bonic.
10: Sí.
9: És molt tendre.
10: Però això és el que deia, que són aquests moments tendres d'un personatge que és un fill de la gran puta.
9: Però després hi ha un interès darrere que dius, l'has cagat. O sigui, l'has aixecat per motius i te sortirà el tret per la culata, perquè al final, potser els primers capítols sí que li van sortint les coses com ell vol, però després es va torçant tot, no? I clar, despertes el teu pare amb la cosa aquesta que te sents sol, però després el vol per altres interessos, no? Com per fer carn de canó per al virus que sap que estan preparant aquests, no? Que el rebi el meu pare i jo me'n salvo.
12: Clar, aquí es tanca tota la trama aquesta de creació del virus, no? Amb el doctor Samir, que apareix aquí, que al final quan
9: que
12: veu...
9: Que es troba amb la Zoe, que és una teenage kicks d'aquestes que...
12: Bueno, es troba la filla de la... bueno, és la seva filla,
9: sí,
12: no?
9: Sí, amb que... la Zoe,
12: sí. Sí, sí, sí. Vull dir que al final marxa
9: que li surt,
12: i...
9: Que és fastigós, li surten tots aquests tentacles de la boca.
12: Clar, es van carregar la mare, se la va carregar amb Butcher.
9: Sí.
12: Vull dir que al final... liquiden el tema del virus, bueno, es queden el virus i marxa aquest i fot el camp, i no l'hem vist més ja a la resta de la sèrie.
9: Tot queda estroncat, perquè a més crec que ho destrueixen, no? I en Frenchy es torna a posar-se...
12: Bueno, ells fan la prova, no? Van allà a casa els Teenage Kicks.
9: Sí,
12: i...
9: amb la roca aquella.
12: Exacte.
2: Oh, my boy. My sweet boy. What is wrong?
12: Anem pel capítol 3.
9: Aviam.
12: Som-hi. Tapeu-vos les orelles, el capítol 3, que és tots vosaltres, fills de puta, o sigui, tal qual, és, així és el títol del capítol, amb aquest Soldier Boy que s'uneix en els 7. Tota la trama aquesta del B1 que comença ja en aquest capítol, no? Amb aquest Soldier Boy també tenint sexe amb Firecracker, bàsicament per provocar Homelander, perquè li és absolutament igual.
9: Però no, ell no ho sabia, no, prèviament?
12: Jo crec que sí.
9: El Soldier Boy ho sabia, que tenia relació... Bueno, aquesta relació íntima... Jo pensaria que no,
10: I li dona igual. I li dona igual.
12: Sí, que li dona igual, queda claríssim.
10: Segur.
12: Sí, sí.
10: Però que no sé si ho sap i ho fa per fotre a Homelander, no, jo tampoc ho tinc molt clar, perquè el tio no para de deixar clar que es folla tot el que vol.
9: Sí.
10: Saps?
9: Sí,
10: i que he fet un trio amb aquesta, no sé què.
9: Fins que toquen un personatge en concret, que aquí hi ha a la Clara.
10: Li toca la fibra, sí. Mm.
12: Clar, aquí és important, per la introducció al concepte aquest del B1, el fet d'haver sobreviscut, fan un reportatge aquest de rentat d'imatge típic, no?, de les televisions, de que bo és Soldier Boy, el veiem en Kennedy... amb Reagan, amb Putin també, fins i tot, vull dir que, bueno, hi ha aquesta qüestió. I llavors entra en aquesta baralla, no?, entre, bueno, Soldier Boy, que sospita que un Homelander l'ha enviat allà expressament perquè el matin, i li explica allò del B1, que és aquesta fórmula més inestable, però que, a més, dona una cosa que no dona el compound B, que és la immortalitat. La immortalitat sempre i quan no et matin, no? És a dir, la immortalitat de que no et fas vell, que sempre ets jove, no? I és quan ell es fica que té pèls blancs en el pubis. Aleshores, que és una cosa que ell també, els pèls blancs sempre l'han obsessionat, no? A Homelander, vull dir que...
9: Entre altres coses.
12: Sí, sí.
9: Té més obsessions, però aquesta...
12: Fer-se vell és...
9: Sí. I aquí encara no hem parlat de la Sage, que és aquesta mena de consultora spin doctor,
12: la sàvia,
9: no? A l'ombra que mou els fils, que li fa dir, que... però no sempre li surt bé, o sigui, ella intenta

0: per menjar tacos.
1: Per col·locar-se es fa lobotomies. És que això és boníssim. Ai, és que...
2: Però és una persona que només vol llegir tranquil·la i que ningú la molesti.
0: Sí, que sí. Ella ja té un búnquer, no?, preparat a Colorado, perquè el que vol és fer un reset, que es carregui la població que mori, que ella se n'anirà
2: clar,
0: allà.
2: Quan hi hagi la guerra, va al búnquer.
1: També és una mica Mystery Man, perquè, a veure, sí, intel·ligent, però és un superpoder que te l'has de creure, perquè tampoc és que... Vamos, sí. Però, bueno, sí.
0: De fet, no, imagina't si és també una cosa un pèl ridícula, que els seus pares la van rebutjar. Aquí també hi ha una relació. Que els seus pares li van inocular també el compound B aquest, no? La solució aquesta... mutant, esperança que, no sé, que la seva filla tingués, no sé, un superpoder o un futur brillant i, bueno, sí, brillant, intel·ligent, però això en aquella família, la seva no va quallar.
1: Les coses poden ser, bueno, els efectes d'aquest, no?
0: Són... Miren en Butcher, però és molt divertit el que li ha fet amb ell, perquè aquest és com el tumor que li surt disparat.
1: Tampoc hem parlat... heu passat així sense parlar d'aquell que té la polla gran.
2: Ah, sí, és veritat, sí. Sí, el que fa el camp de presoners.
1: Que després
0: és
1: surt
0: molt pesat,
1: un que té els ous.
0: És que clar.
2: És veritat, surt...
1: Un amb els ous, que dius... bueno. Sí.
2: Però això ja ho havíem vist a temporades anteriors.
0: Sí, en una orgia, no?
1: M'ha faltat una dona amb les tetes que,
2: ah, sí,
1: que barallés amb les... que disparés les tetes, no sé, perquè ja en aquest sumum de perversió...
0: I de prevació, sí, sí.
2: Parlant de depravacions, el camí d'Elizabeth Shue, no? D'aquesta temporada com a...
1: A mi em va semblar sensacional, eh? O sigui, a l'altura d'una actriu que jo haig de fer una reverència. Em va encantar aquest moment a mi. Sí, sí.
2: A més, com
1: a part que li dona, no? Li acaba de conferir a Homelander el punt de bogeria que li faltava, no? Que
2: totalment.
1: És de creure's que és un déu, no?
2: Sí, sí.
1: Però, ostres, és una escena molt maca. Bueno, a mi em va agradar molt.
2: De revelació religiosa, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Home, i pensant que va ser ell que se la va carregar, que ella li donava de mamar...
2: És que...
0: Tot és molt pervers.
2: No, totalment.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ella tampoc li diu seràs el proper Déu o seràs Déu. Ella li diu que té un futur, algo així com que diví, no?
2: Exacte, sí, sí. Però se li apareix com una verge, de fet, no? És com...
0: Com una verge tampoc, eh? Jo diria com l'Esperit Sant.
2: Sí, però, bueno, en fi, amb una corona...
1: Bueno, tot. Sí, jo també... Ho relaciono més a una verge, però podríem discutir, però més que res també per l'estètica visual i tot, no? És com molt... i tot daurat, i sembla com una cosa, una revelació més mística en aquest sentit, però bueno...
0: És un àngel, podria ser l'àngel...
1: Tot val, eh? En aquest moment jo crec que tot val. Els índexs de bogeria estan en aquest moment... al màxim.
2: Clar, Homelander en aquest moment l'objectiu és convertir-se o que la gent el reconegui com a Déu, perquè ell ja és Déu, i l'altre és aconseguir el B1 per obtenir la immortalitat.
0: Però
2: no?
0: la cara de satisfacció que fa quan ell mateix es creu el missatge,
2: clar.
0: És impagable i és brutal.
2: Llavors també tenim aquí tota aquesta l'altra trama que ocupa els Boys, que és la reaparició de Stan Edgar, no? El personatge per Giancarlo Esposito, que porta com una mena de X-Men. És que és Charles Xavier, bàsicament.
0: És estranyot.
3: Oh, well done. I'll be out of here in 30 seconds.
4: Maybe. Maybe not.
2: Doncs vinga, anem per l'episodi 4, que és aquest rei de l'infern, que veiem doncs aquestes conseqüències d'aquesta lluita. En Ryan no està mort, però desapareix, ja no tornarà a aparèixer fins al final de la sèrie. L'escena aquella que comentaves, Marta, abans, de Lani amb el seu pare biològic, i tot el que passa a Fort Harmony entre aquests dos bàndols i aquesta toxoplasmosi que es troba a l'aire, que farà que bàsicament es barallin tots els uns amb els altres, i el moment en què Soldier Boy també doncs fa la seva pròpia venjança tancant a Homelander en aquesta cambra verinosa i el va debilitant a través del Plutó. Urani, és Plutó?
0: Urani enriquit. ja està bé, els pares maltractant, no? Castigant físicament els fills.

0: prou és, ja està bé. Aquí hi ha aquesta mena d'espora, no? Que els fa ser violents els uns amb els altres, en aquest cas dins d'aquest grup de, doncs, amb la Starlight, amb la Kimiko, que no n'hem parlat de la Kimiko, però m'ha agradat molt que parlés, per fi, la Kimiko.
1: Veritat.
0: I l'únic que no li afecta és en Friendship, i diu per el seu passat alcohòlic de drogadicció. És boníssim. Sí. Té el cervell tan fos que aquella...
2: És immune, és sí, immune.
0: Aquella toxina no li fa res. Bona, que en Friendship és un amor, eh? O sigui, és jo... És un dels personatges que m'estimo molt perquè ja sé que és assassí, és un mercenari... i tot això, però no sé, és que és un amor.
2: A mi em fa molta gràcia el moment que en Homelander, ara no sé si és al final quan de fet l'acabarà matant o aquí, no, penso que és més endavant, però m'agrada el tema del francès perquè el troba i és com decepcionat. Ah, el francès. Yeah. A mi això em va fer molt de riure, això, també. Amb una sèrie, amb un despreci absolut, que no sé si anàvem segones, eh? Però bueno.
1: I tant, no en tinguis cap dubte que també anava per aquí. Bueno, estic superconvençut. Val. O sigui...
2: Molt bé, per això va riure tant.
1: Sí. Doncs bàsicament això. Aquí sí que hi ha aquesta referència a l'Imperi Contraataca que deies tu abans, no? Que sí, sí, en Butcher li diuen en Ryan que sembla sortit de l'Imperi Contraataca, que justament passava el mateix, no? Que Darth Vader acabava pallissant a Luke Skywalker, doncs aquesta és la referència. I el moment aquest també de que troben aquest personatge que és Queen, no? Que és com una mena de planta incrustada en el llac, és així entre humà i vegetal, no? Que recorda algunes imatges que havien vist a The Last of Us. De fet, ells mateixos ho diuen, no? Sí. És el propi Huey.
0: Bueno, també parlen de Walking Dead, no? Són
1: bueno, clar, en Huey li diu, hòstia, això és com Last of Us, no? I en Frenchy li diu que no, perquè, referència a Last of Us, diu, és Walking Dead amb xampinyons.
0: Sí.
1: Vull dir, fan la broma aquesta.
2: És molt com... Lovecraft, eh? La imatge,
1: total,
2: aquella escena.
1: Sí, sí.
2: Amb tot el... fosca, molt tèrbola, molt... el
0: bueno,
2: disseny...
0: l'abandonament, no? Tot, sí, aquella molt, fredor, sí, sí. La llum... Mm. Sí, està bé. No m'ho esperava pas, eh?
2: És bastant... Bueno, jo crec que és de les poques escenes de terror que hi ha en aquesta temporada, tenint en compte que no és una sèrie de terror, eh? Vull dir, també, però que és un sí. Moment bastant terrorífic.
0: Sí, perquè no saps cada passa que s'hi poden trobar, no? Si queda algú allà... Sí. Mort, viu o alguna... I a més vas veient que la violència entre ells, no? Les discrepàncies i tot com va pujar el to
2: va creixent, no?
0: No?
1: I... És que es diuen de tot, es peguen entre ells, vull dir, és que això és un...
0: Sí, es mataran abans no arribin en Soldier Boy i en Homelander.
1: Sí, sí, però bueno, perquè quan arriben tampoc és que hi hagi interacció,
0: no,
1: perquè l'altre es fot allà a la cambra d'Urani, no? A veure quina és la reacció en el cos d'en Homelander.
0: I també és una frustració, perquè aquí estan buscant el virus original, no? El que porta el Soldier Boy a les venes, diguéssim, i no troben res, està tot saquejat, està tot buit. Mm.
1: Els hi porta, això sí, la pista en el personatge aquest de Bombsight, que és el que s'ho han portat, bàsicament perquè han trobat heroïna i diuen, no, doncs està... Com que hi ha heroïna, ha estat en Bombsight que s'ho han dut. Bé, són així de burros. Però bé, està bé, no? I, bueno, aquesta situació d'enfrontament que al final m'agrada molt també quan se'n van amb la furgoneta callats i va i sona per la ràdio el Mambo Number 5, no? Que és una cançó no lliga per res amb l'estat d'ànim que necessiten cap d'ells i és com un trencament total.
2: Còmic, no? És el contrapunt còmic a tot el que hem vist. Sí, és divertit, sí.
1: Uh-huh.
2: Bueno, és la línia de la sèrie, eh? Que no oblidem que té aquest punt de comèdia irreverent, no? Que també té The Boys.
1: Sí, sí, absolutament.
0: I també penses que són uns fracassats. Hosti, heu fet tot el pla d'anar fins allà, posar-vos en risc i per res. És que, ostres, no sé, és com... Penseu una mica abans... d'anar-hi.
2: En general està molt bé la sèrie perquè és molt difícil el tema de l'humor no caure en... o fer que la sèrie agafi un to que no és el que li toca, no? Vull dir que mantenir un equilibri, no? Amb el que realment vols fer i l'humor l'humor s'ha de controlar molt, no? I jo crec que està molt equilibrat això en aquesta sèrie, eh? Els moments puntuals fan molt de riure, són molt encertats, però la línia no és la de comèdia, no? Absoluta, sinó que va per una altra via, i això és d'agrair. No?
0: Jo crec que en el cas d'aquest equip, no? de combatents al marge, és el Butcher qui posa aquest fre sempre, no? Que torna a recordar-los quina és la missió i és pesat. Sí. Vull dir que ja s'ho fa per principis ja seus, eh? Uh-huh. Ja veus que és que no frenarà, o sigui, no acabarà mai fins que no mati en Homelander i la resta de subs.
3: You don't really think you're gonna recreate Soldier Boy's little party trick, do you?
1: Doncs anem al capítol penúltim, el 7, el francès, la femella i l'home anomenat Mother's Milk. M'agrada molt aquest capítol a mi també.
0: Una mica trist.
1: Sí, sí, sí. Bueno, suposo ells volien, diguéssim, matar un dels The Boys.
0: Sí, volien matar Kimiko, penso, no? Inicialment, o ho he entès malament?
1: No, bueno, no ho sé, no tinc ni idea, però bueno, al final l'escollit va ser Frenchy. Sabíem que la parella tenia tots els números per no acabar junta.
0: Home, en un món de merda que que desitgin és anar-se'n a Marsella o a una illa o no sé què, a fer una família i tenir un gos.
1: Tu saps que no acabaran allà.
0: No.
1: O sigui, en el moment en què pronuncien amb veu oberta que tenen aquest somni, un cop acabi tot,
2: sí.
1: Ja està.
2: Sí, sí, es veu a venir.
0: És l'ABC del cinema, tu ja saps que no, que aquells personatges no tenen aquest destí.
1: I llavors, sobre la mort d'en Frenchy, com va? Com ho heu vist? Perquè a més també és una mort una mica estranya, fora de càmera.
0: Sí, no t'ho acaben d'ensenyar, és fet després, no? Suposo.
1: Sí, perquè jo he vist fotos, hi ha una imatge que han compartit els dos actors, l'Anthony Starr i el que fa de Frenchy, on es veuen, diguéssim, en Homelander amb el dit índex com atrevessant-li la panxa, no? O porta una samarreta que simula que li ha rajat la panxa amb el dit, no? Clar, això no ho veiem. Tu no saps si ha mort per l'intoxicació d'urani o és que l'ha mort en Homelander d'alguna manera. Està fora de càmera i al final ho han deixat, no sé, a interpretació.
0: Jo havia pensat que l'havia mort en Homelander, però clar, ell ja queda tocat amb la contaminació amb l'urani, no?
1: Sí.
0: Però el rastre de sang, no ho sé, sembla una cosa interna molt grossa i que no hi ha maneres de salvar-ho.
2: A mi la sensació que em dona és que mor rebentat per l'efecte de l'urani. No s'acaba de percebre això que digueu, que podria ser. De totes maneres, no, tampoc és un amor, no sé, la trobo molt de manual i com molt previsible.
1: Sí.
2: No em va... A més, aquell moment que amaga, no?, a la Kimiko i a la sàvia, em va recordar el final de Titanic. Digue, en sèrio, no te pots amagar tu també per aquí? No sé, és com una mica... forçat.
1: Sí, no hi queven tres aquí dintre? Sí, jo també vaig pensar el mateix, sí, sí.
2: Veus? Sí, és una mica Titanic que diu, bueno, ara toca matar en Frenchy, doncs pues el matem. No sé, són aquests detalls que, home, un personatge bastant entranyable que t'ha acompanyat a una sèrie, si l'has de matar, home, mata'l, jo crec que a l'altura, no?, del personatge i del moment narratiu en el que ens trobem. Bueno, no li vaig donar massa més importància, però no és que m'apassionés molt aquesta mort, sincerament.
1: I abans de passar al següent capítol, recordar el fet important que Soldier Boy ja no apareixerà en el següent, la seva trama acaba aquí, ja que Homelander, com que doncs, ja està més empoderat que mai en aquest episodi, després de tenir el B1, el que fa és tornar a posar a Soldier Boy en èstasi quan aquest amenaça en marxar. Ell allà no hi pinta res, no vol saber res, i ha fet el que tenia que fer, i l'altre no vol que l'abandoni, i l'acaba doncs congelant, posant en crioestesi. Ja doncs una mica ho havíem comentat anteriorment quan parlàvem del personatge de Soldier Boy, i aquest moment està pensat, evidentment, per deixar el personatge viu i per poder estirar d'ell quan calgui. ja en parlarem després quan comentem sobre aquest spin-off World Rising que ja està pràcticament gravat.
4: Stop! You owe me all the times I could have killed you.
1: Doncs amb això hem acabat el capítol 7 i anem ja per al final, el capítol 8, que és aquest Blood on Bone, Sang i Os. I llavors bé, ja arribem al gran moment amb Homelander, que està fent aquest discurs, no?, a la nació, i se li va la paraula quan llegeix la paraula pare. O sigui, ja comença a improvisar el discurs, ja comencen a sonar, que això no ho hem dit, però cada vegada que se li va la bogeria a Homelander tenim uns violins desafinats de fons, que sempre la música recalca que aquest tio no està bé del cap.
2: No, no, arrossega el trauma aquest paterno-filial, no?
1: Sí.
2: Que és el que el tortura, no?, d'alguna manera, i que explica el personatge, és que ja ho hem comentat diverses vegades. Sí, sí. I aquí es fica... Hi ha un clic i es fica nazi, eh? El tio es fica nazi, en aquell moment es fica
1: sí,
2: com...
1: Sí.
2: Bueno, ara... No?
1: I tota la part aquesta de, diguéssim, l'entrada de Butcher, com li treuen els poders i com acaba morint Homelander, com ho heu vist, tot això?
2: O sigui, l'escena aquesta, la lluita, no?, de, a sí, la sala oval.
1: Sí.
2: Bé, no, a mi aquesta escena ja l'he trobada correcta dintre del que, no?, en el moment en el que estem de la sèrie. A mi ja m'ha agradat, ja m'ha agradat bastant. Tinc problemes en altres moments, no?, ja ho hem comentat abans,
1: amb
2: la mort del Carnisser, amb la mort d'en Frenchy, no?, però aquesta potser sí que li faltava una mica més d'espectacularitat, podria ser, no?, se li podria reclamar. Però bueno, no està mal, eh? I a més el fet aquest, no?, que es queda sense poders i es converteix en una mena de profundo superpatètic, diu, te la chuparé, haré lo que haga falta, no sé. Saps? És com, realment, sense poders no sap viure, no?, perquè ha viscut sempre amb els poders. Pensa-hi, eh? De petit has tingut poders, tan preparat per ser... El número 1 d'aquesta raça ària de superherois, i ara de cop te treuen els poders, et despullen, no?, literalment. I a mi m'ha agradat la lluita i aquesta conseqüència, no?, immediata de la pèrdua de poders.
1: Sí, potser a mi m'ha sobrat el moment aquest de Kimiko que no acaba de, i que té la visió d'en Frenchin allà, i és com que et talla el rotllo enmig de la batalla. Jo crec que això... Aquesta
2: a més que no
1: escena
2: cal.
1: No calia,
2: que no,
1: no
2: cal.
1: No ha ajudat.
0: No, perquè ella ja té el poder. Per què ha de recórrer a una mena de sentiment d'essència pròpia perquè en Frenchy li recordi que no és algo que ella hagi adoptat, sinó que ja ho portava d'inici, l'únic que ha fet ella és reforçar-li, que ella no el porta de sèrie. Sí. Ostres, jo bueno, no crec que a Kimiko li faci falta això, però bé...
2: No, i és com contradictori, perquè aquest poder s'encén quan està rabiosa i aquesta visió que té és com que d'alguna manera la tranquil·litza i, no sé, no, queda com molt dispers tot plegat. Però bueno, malgrat tot, pues, jo entenc que aquesta visió el que fa és que no hagi de dependre de la ira, no? Sinó que pugui controlar aquest poder, no? Més crec que va una mica per aquí, però tot i així trobo que és un moment... tan evident que no sé si feia falta, però... A més, que enlenteix. Jo també tinc problemes aquells que, amb aquests moments que te foten això, i clar, això en teoria passa en 3 segons.
1: Sí, sí, però, molt clar, ràpid.
2: Dura com mig minut, és com difícil de creure que tot això que t'expliquen sigui un flash que ho veus... Bueno,
1: és que narrativament jo crec que no funciona.
2: No funciona, sí, té problemes.
1: I és una pena, perquè en aquest moment hagués estat millor sense aquesta escena. Total, que al quedar-se sense poders, bueno, es queden sense poders, en teoria, Butcher, perquè dispara a tothom, ja està Butcher, Ryan, i que ha aparegut, no?, i Homelander, i es queden els 3 sense poders i van despertant a poc, tot i que Ryan jo tinc els meus dubtes. Perquè, en teoria, això el que fa és treure el compombí del cos. Però Ryan, ningú li ha injectat el compombí. Ryan ha nascut amb poders, és l'únic que ha nascut amb poders. Per tant, jo tinc els meus dubtes de que el personatge pugui tornar amb poders. però de moment això no ho veiem aquí.
2: Hem vist, podria, sí, sí, encaixaria, podria ser, però això seria una continuació, no?, que t'ho expliquessin, sí. Però està ben vist, sí. Mm,
1: podria anar per aquí. Bueno, total, que Homelander, que és un tio que sempre ha viscut dels seus poders, no té cap mena de preparació física. Butcher és un marine, no?, un militar, té experiència i formació, i el destrossa físicament, perquè és que un té la preparació i l'altre, com ja hem dit, sense els poders no és res. I s'humilia d'aquesta manera, que és una escena que ha quedat també amb certa controvèrsia, també molts sectors de trumpistes que no han entès que Homelander és el dolent de la història i reafirmen que el tal com és el personatge, ell hauria d'haver-se mantingut altiu en aquell moment. Es diu, evidentment no ho ha entès res, ni heu entès la idea de què anava tot això. Vull dir, ell sense els poders no és res i s'humilia. I aquesta és la metàfora, de fet, que ha volgut Kripke, no? Us llegeixo un paràgraf d'una entrevista. Diu: era molt important per a nosaltres que Homelander visqués almenys una mica de temps sense poders. La gent m'ha preguntat, per què no l'envies al món sense poders? No seria el càstig definitiu? I jo responc, ho seria fins que no posi les mans sobre més que un pompi. I llavors tornes al punt de partida. Per tant, no pots sortir viu d'aquella habitació, però podem passar una estona amb ell sense poders per revelar el que tothom ha dit durant tota la temporada. Treu-li els poders i no ets res. I és tan covard i ploramiques i patètic com ho són la majoria d'homes poderosos quan els treus el poder i s'enfronten a la seva mort imminent. Rarament ho afronten amb valentia. Va ser tan satisfactori com quan fa aquell salt de salmó, que és com ho anomenem nosaltres quan intenta enlairar-se. A més, és un acudit intern perquè és exactament com sembla sempre el plató quan filmem quan surt volant. Va ser divertit poder mostrar-ho finalment a càmera sense que la infografia ho cobrís, com havíem fet fins ara. Va ser molt alliberador, molt, molt catàrtic després de tots aquests anys. Que és molt divertit, eh? Com intenta volar, com... I veu que el tio no... A mi he de dir que inclús em va fer una mica de pena.
2: Sí, sí, home, i tant.
1: Perquè tu veus a venir tot el que li passarà. I malgrat tot, o sigui, en aquell moment que s'enfonsa, que es rebaixa...
2: Fa certa llàstima, la veritat, sí. Però és el que t'he dit, eh?
1: La Marta diu que no amb el cap, eh?
2: Ha viscut sempre amb els poders, l'han segrestat de petit i tal, i, hòstia, es queda com... despullat i no sap, i fa certa llàstima de dir, bueno, però tu has buscat, no? En el fons tu has buscat, tu.
1: Sí, sí.
0: Em va sobtar aquest últim pas d'en Butcher. Perquè tota la sèrie, és veritat que potser en aquesta última temporada sí que li ha pres aquesta mania als subs i se'ls vol carregar, ja sigui Kimiko, Starlight, que se'n porti per endavant, no? És com no poden haver en aquest planeta gent com ella ni com jo, perquè en Butcher també s'ha injectat el virus i té aquest poder, no? És com no pot haver-hi en aquest planeta gent amb superpoders. Llavors, aquest últim pas de primera que té el virus en una tauleta de nit, és a dir, bueno, és igual, una tauleta dins de l'habitació és com, és estrany. Però bé, ho acceptem. Se l'emporta. En Huey casualment es recolza a la taula i troba l'envàs buit. I veu que l'altre... a la desesperada o tant sí com no, perquè és molt marrà, és un personatge que és veritat que és molt tossut, però clar, jo no sé com acabes amb ell, si és el que ell volia. I a si mateix no es pot matar, com llavors el mata el seu millor amic o aquell que més ho diu en els últims moments, ets com el meu germà, i es reafirma perquè altres vegades li ha dit, i veu amb ell el seu germà dolç, tendre.
1: A més veu la imatge, el flashback, allò molt bonic.
0: Em va semblar estrany aquest últim moviment d'emportar-se el virus. I on vas? Estendre-la a qualsevol lloc, no?
1: No, allà a la Torre de Vogue, no? On estaven al set i...
2: Però és que és molt forçat. Jo és
0: i està esperant
2: que
0: tothom es llevi, no? I surti a treballar. No sé, és com el declivi d'un personatge que ja no té... res a perdre i no sap com morir i bueno, no ho sé.
2: Jo crec que sí, havia... clar, jo no sé, el còmic si és més o menys igual, però...
1: El còmic és més heavy, tot plegat.
2: Jo, tal com va aquest episodi, si has de matar en Butcher, jo l'hagués matat matant en Homelander, no? Moren els dos i, vamos, com a mínim ho trobo més lògic. A mi aquesta mena de segon final o refinal està allà i està esperant a que li impedeixin fer el que vol fer, no sé, és com molt... No,
1: jo,
2: no sé.
1: Jo estic completament d'acord amb tu, David.
2: No m'acaba de...
1: Jo també ho he fet així. Han volgut, jo crec, semblar-se al que van fer en els còmics i crec que no calia perquè el personatge és molt diferent al dels còmics. Aquí té cor. El dels còmics no, té matisos, és un cabró de dalt a baix. Aquí no, té molts de matisos. Allà en el còmic no hi ha un virus, és una freqüència de ràdio que fa esclatar els caps dels superherois, i el que fa Butcher en els còmics és matar en Mother Milk, la Kimiko i en Frenchy perquè no l'aturin a l'hora d'activar aquest dispositiu que fa esclatar els caps. O sigui, mata tots els seus companys, imagineu-vos. I aleshores en Hugh és qui l'atura i en Butcher mor després de caure per un terrat, no? Al igual que també és molt diferent tota la part de la mort de Homelander, que afortunadament aquí la sèrie és molt millor que no pas en els còmics, perquè en els còmics en Black Noir, que encara continua viu aquí, és un clon d'en Homelander i és el veritable dolent de tot plegat. I és en Black Noir qui mata en Homelander i al final és en Butcher qui mata en Black Noir, no? Aleshores, es desvetlla tota aquesta història que perquè és com que el veritable dolent resulta que no era el veritable dolent sinó que era un altre. A mi això no m'hagués agradat gens. Trobo que és un... El còmic està bastant malament en aquest aspecte. Aleshores, en això, la sèrie el millora. I tenien l'oportunitat de millorar, jo crec, al final, amb el que tu has dit, perquè tampoc m'assembla un bon final dins el còmic com acaben els personatges de The Boys. I veus, amb aquí han volgut semblar-se, amb un s'han distanciat bé, en aquesta part s'han volgut assemblar i crec que s'han equivocat. M'hagués agradat més el que tu has dit, no? Una batalla entre un i l'altre que haguessin mort els dos. Trobo que inclús és el més lògic. I el refinal aquest és com que, bueno, es fa estrany, tinguent en compte que és un últim capítol d'una hora, vull dir que...
2: Jo aposto, precisament per aquesta escena, aposto, per aquesta i la següent, aposto que això no és el final, o com a mínim crearan una continuació amb un altre nom, o a veure cap on va això de... Bone, o com es digui.
1: Això de Bone Rising, que és la sèrie que tenim ara, que, bueno, uh-huh. Que ja estan rodat, o ja s'ha rodat la primera temporada, s'estrenarà l'any que ve a Prime Video, és una prequel ambientada en els anys 50 sobre els orígens de Bogue i les primeres aventures de Soldier Boy, Stormfront i, bé, alguns altres dels personatges.
2: I serà ell?
1: Sí,
2: serà
1: sí.
2: El mateix personatge?
1: Sí.
2: Ah, doncs pot estar molt bé.
1: Pot estar bé, a més, no ha volgut confirmar Eric Kripke, però no ho ha desmentit, la qual cosa és, si no desmenteges, és que és cert que la sèrie anirà a dos temps. O sigui, anirà al present i anirà al passat. Per tant, això ara estic especulant, no? Però com que no ho ha desmentit i no ho ha volgut dir, tot fa pensar que hi haurà una part que t'explicarà tot el passat i llavors el present segurament acabaran despertant altra vegada a Soldier Boy i veuràs aquesta Bogue, que Bogue no ha desaparegut, que tornem a tenir a l'estant altra vegada com a director de l'empresa i com continua aquest món de The Boys ja amb uns altres personatges, amb alguns d'antics... però amb nous. Com a mínim els The Boys, els nois, no els tornarem a veure més, sembla, per
2: el
1: que ha dit.
2: Jo compro aquesta continuació amb Soldier Boy com a un dels grans protagonistes, És un personatge que he tingut ganes de veure més.
1: Sí, clar, perquè pensa que els tenim ja tots col·locats. O sigui, Mother Milk torna amb la família. A més, sembla que adopten Ryan, no? Que, bueno, ja li anirà bé. La Kimiko se'n va a Marsella, doncs adopta el gos, menja el postre aquell que havíem parlat amb en Frenchy.
0: Sí, aquell dolç.
1: En Huiwi, que ell és feliç amb la seva botiga d'electrodomèstics, tal com el van conèixer a la primera temporada, però ara ell és el propietari, no? I doncs l'ajuda a l'Ani, que també es dedica doncs a fer les seves missions. A més, està embarassada, tindrà família, o sigui, té el que sempre havia buscat en Huiwi, no? Aleshores, bueno, el que sembla que està bastant clar... Ha dit Kripke, a Huey, a Annie no els tornarem a veure, és el seu final, és un final feliç i punt, però podria ser que algun del Ryan, per exemple, tornés a aparèixer més endavant, no? De fet, la sèrie acaba així, amb Annie volant, escoltant el Piano Man de Billy Joel, que bueno, Billy Joel també ha estat en certa manera també present, no?, la seva música i les seves referències a través del personatge de Huey en aquesta temporada, bé, en la sèrie en general. Molt bé, doncs David, Marta, gràcies. Avui ens hem allargat una mica més del compte, però és que era immens el que teníem davant.
0: Sí, sí. No, mireu-la, rescateu-la, no? I es pot mirar si mira, teniu estòmac i...
1: Ganes, ganes de tornar des del primer capítol, a recuperar-la.
2: Sí, sí, no, jo ho faré. Eh? Ara la ara tornaré a mirar. Tinc
0: maratons.
2: Ganes. Sí, sí. Sobretot la primera temporada feia temps i ara aprofitaré per fer un revisionat continu, eh? Amb aquesta, així d'alguna manera mitigaré aquesta absència, no?
1: Correcte.
2: Aquest buit pel fet que s'hagi acabat.
1: És una bona manera, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs vinga, anem a convidar el programa. Una forta abraçada.
0: Apa, vinga. Fins aviat.
1: Adéu.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això ha sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els rosats segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la Diada de la Nit de Completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la Diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 2:15 PM de la tarda.
2: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora 2 carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, 2 motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del Pla Campai, ja que un centre de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda. Ah, i a tothom li agrada l'estiu, eh? Els dies són llargs, es pot anar a la platja, fa caloreta. Eterno verano. Miqui Núñez, Adrià Sales, aquí, a la sintonia de la ràdio, amb la col·laboració d'Arnau Gris.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. She's crazy like a fool.

van assolir una gran fama durant la dècada dels 70, els Bonnie M. Amb cançons tan exitoses com aquesta que acabem d'escoltar des del 107.3 de Vilafant FM. Es diu Daddy, Daddy Cool.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: No hi ha dubte que és un dels grans temes musicals de Juanes. Recuperem un dels seus primers grans èxits. És Portal.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Així començava sonant una de les peces més importants i més exitoses d'aquesta formació de rock dels Estats Units, formada el 76 a Los Angeles. Una cançó dedicada a Àfrica. Així la recordem i així la recuperem per tu.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Versió molt especial que van fer de Black Eyed Peas del seu The Time.

0: hold you up.
1: I'm the party application rocking just like that.
0: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Des de la banda sonora de la pel·lícula Dirty Dancing havien fet el The Time of My Life. Aquesta és la versió de Black Eyed Peas, The Time, que es va fer uns anys després, naturalment, de la pel·lícula i que hem volgut recuperar dintre dels clàssics de la música de sempre, eh?

0: musical que ens feia Belinda Carlisle a la dècada dels 80 amb aquest Heaven is a Place on Earth.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya conmigo me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora.

0: Truca'ns a Ràdio Vilafant 972 54 63 02.
1: I aquesta és del mestre, del omnipotent Primes, I Wanna Be Your Lover.

0: Va ser un tema que va sortir a la llum l'any 1979. I aquí el recuperàvem, un gran èxit de Primes.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Tu ja no me acabar, no sé, però el lo bebes.
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta cançó, precisament, és amb la que va aconseguir arribar a la fama l'any 2005, amb el You Beautiful. Estem parlant de James Blunt.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar! Són els Ace of Base. Ens volen recuperar aquest Beautiful Life.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Ràdio Vilafant.
4: Destacant primer com a principal compositor de Roxy Music, després la seva carrera en solitari, estem parlant de Brian Ferry, amb cançons precioses com aquest, Jealous Guy, i a més en directe.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Aquesta és la part segona del Pink Floyd, d'aquest gran tema musical, Another Brick in the Wall, la part segona de Pink Floyd, precisament, d'aquest gran tema musical, que sonava així i que, bueno, la seva versió entre la part 1 i la 2 és llarguíssima. Go your own way.

Genesis, Fleetwood Mac, també present en aquest recull de bona música, de música de sempre, de clàssics, d'aquells temes que han estat èxits importants, 70, 80, 90, 2000, 2010. Els anem recopilant aquí a l'FM, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades al Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, amb punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Precisament tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en dos incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

nom d'aquesta formació londinenca des del 1965 en actiu. I amb un dels seus grans èxits, segurament els recordem sempre per aquest anò de Breaking the Wall. En aquesta ocasió, la versió que en van fer el 2011.

0: Vilafant. 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Veu trencada, ronca, però potent alhora. Aquí el tens. Joe Cocker, Unchain My Heart.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alentar, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Ens posem melancòlics romanticons amb aquesta gran peça musical de Mariah Carey. Aquí tens el Hero.

0: 107.3 FM.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Morrison està aquí per fer-nos passar una bona estona alegre, divertida, aquest Bright Side of the Rock.

Hi ha clàssics i hi ha cançons que no ens podem oblidar mai, eh? Formen part de la nostra història musical, com aquesta de Yusuf i Cat Stevens amb el Wild World.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Així sona Sons Like a Melody, una de les conegudes d'Alphaville.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Èxits i èxits a les seves esquenes, moltes cançons i molts èxits ha aconseguit Alejandro Sanz, sobretot amb aquest Corazón Partido.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: que vamos a aparentar. Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: My Favorite Game és també una de les peces musicals de The Cardigans. Són les 6 de bé, aquí a la FM, sempre al teu costat, a cada moment, cada dia.

0: Joan.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Aquesta és l'autèntica història del Piano Man, de l'home del piano. La història publicada el novembre del 73, narrant la seva pròpia vida com a pianista de poc èxit en un bar i també la de diverses persones que comparteixen amb ell tots aquests fracassos. Estem parlant de Billy Joel, la cançó original que també va ser versionada. Piano Man, així sona per tu, des de Vilafant FM.

107.3 FM. Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Encara retrocedim més en el temps per anar de la mà de Viola Wills a aquelles pistes de les primeres discoteques. I'm gonna get along without you now.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal i amb la seva nova cançó Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal, un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Carrie.

0: Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes precisament i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt, Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, Lie

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magalí Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ins of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara

I ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena. If I

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres, i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles. La seva cançó, que forma part del seu disc Olympus, es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

on eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltor. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquestes estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Bona tarda. Avui parlarem del crim de la calle Fuencarral. Però no del crim de la calle Fuencarral conegut per tothom, ocorregut en un pis d'aquest carrer de Madrid l'any 1888, sinó que parlarem d'un altre crim del carrer Fuencarral, una espècie d'espin-off o de seqüela d'aquest primer crim, tipus crim de la calle Fuencarral i la planxa assassina, per exemple. I això és perquè aquest aparell, tan poc habitual en els nostres programes, va ser protagonista d'aquest cas que va passar en aquest terrorífic carrer madrileny l'any 1902. L'assassina, Cecília Aznar, veurem que va tenir una vida convulsa i va protagonitzar un dels casos més estrambòtics de la crònica negra espanyola de principis del segle XX. El crim, el conegut com a crim de la planxa. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bona tarda. Avui tenim un programa en directe des de casa nostra, no des de casa nostra, sinó des del nostre poble, des de Roses, en el marc d'aquest festival Podcast Fest, en el Teatre Municipal, un teatre que sí que resulta com a casa meva, perquè aquí hem fet els Pastorets, en Xavi i jo, molts anys, en aquest mateix escenari, i inclús us diré que aquí, en aquesta zona, molts anys enrere, abans de que hi hagués això on esteu assentats, aquesta platea, inclús hi havia marcat algun gol quan això era un camp de futbol, el camp de futbol Díaz Pacheco. Estem parlant de fa molts anys perquè, en fi, tu, Joan, no? No havies jugat a futbol tu perquè...
2: Jo no. Jo, bàsicament, la meva interacció amb aquest espai ja és com a teatre.
1: Val, perfecte.
2: Jo aquí vaig ser alcalde.
1: I vas cantar la inauguració.
2: I vaig cantar, el 2004 vaig cantar la inauguració, sí.
3: Amb Jordi Pujol.
1: Bé, doncs ja veieu que aquest lloc té una gran història per nosaltres, però avui n'afegirem una més, que és fer aquest programa de la nit més fosca sobre el crim del carrer Fuencarral. Per parlar del crim del carrer Fuencarral, em sembla molt raro això d'agafar el micro així, em sento com si fos la Taylor Swift, per exemple, però per parlar del crim de la calle Fuencarral, del carrer Fuencarral, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Aplaudiment per en Joan. Què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé, avui content d'estar aquí a casa, com sempre, amb els nostres fans de la Crònica Negra, un crim sucós, i això de sucós literalment, perquè va quedar la cosa bastant sucosa.
1: Vull dir
2: que segur que ens ho passarem bé.
1: Qui també tenim és el nostre expert cultural, que saluda ja d'entrada perquè no pugui dir que després, bueno, que l'ignoro, en Xavi Gorro.
3: Hola, què tal?
1: Aplaudiment també.
3: Clar, la cosa és, si escolteu el programa habitualment sabeu que no em saluda mai. Però clar, no em saluda mai, jo estic a casa meva, gran cadascú des de casa, i m'és igual, em fico a fer una altra cosa. Però clar, si estic aquí no em saluda mai.
1: Seria raro, no?
3: Seria violent, no? Vosaltres parlant i jo com si no hi fos.
1: Sí. Bueno. No hi ha massa gent, però estem en família, m'heu sentit, perquè la meitat de la gent que hi ha és família meva. Però, escolta...
3: Perquè tota Rosa és família nostra.
1: Sí, clar, és el que té un poble.
2: Que Rosa és una gran família.
1: Sí.
2: També hi ha gent de l'Estartit.
1: Sí, hi ha gent de Banyoles, també.
3: Sí?
1: Llavors, bueno, hi ha gent de tot arreu, però, en fi, ens ho passarem bé igualment. I bé, Joan, podríem començar ja situant-nos en el context històric d'aquest Madrid de principis del segle XX, el cas va passar el 1902, i per entendre el cas d'avui és important doncs entendre com estava Espanya i Madrid, molt especialment, i el carrer Fuencarral en aquell moment.
2: Bueno, doncs per situar-nos geogràficament i més que geogràficament també doncs cronològicament, uns quants esdeveniments que van marcar l'any 1902, el més rellevant des del punt de vista madrileny i des del punt de vista espanyol va ser que en aquell any Alfons XIII va arribar a la majoria d'edat. Alfons XIII, per la gent que no sàpiga, és un rei molt curiós perquè és l'únic rei espanyol que va néixer sent rei, perquè el seu pare va morir abans que ell naixés, quan la seva mare estava embarassada, per tant ja va néixer sent rei, i aquell any 1902 va fer 16 anys, va adquirir la majoria d'edat, i per tant va ser proclamat formalment com a cap d'estat en exercici, en substitució de la seva mare, que havia fet de regent fins aquell moment. Llavors, també és destacable aquí a casa nostra, a Barcelona, aquell any comença una gran vaga obrera, És l'inici d'un període bastant turbulent que va ser aquesta primera dècada del segle XX des del punt de vista sindical del nostre país, i des del punt de vista mundial hi ha un esdeveniment que he trobat, doncs, especialment en fi, curiós, que gairebé podríem fer-hi un programa per ell sol, que és que hi ha una erupció en un volcà que es diu Mont Pelé a l'illa francesa de Martinica. Vale? En aquesta erupció van morir, ojo, 30.000 persones.
1: Això no és crònica negra, això és...
2: Bueno, 30.000 persones jo crec que donaria per mirar d'encarrilar-ho.
1: El volcà, segur, com un assassí.
2: Segur que d'alguna manera les autoritats franceses la van cagar en la gestió i van ser d'alguna manera o altra corresponsables.
3: Bueno, jo vull dir que fa uns anys ho vaig proposar fer un cas, si no aquest, un model molt similar, i em vau dir, això no és crònica negra.
1: Quin era?
3: Aquest, el del volcà.
1: Ah, bueno, és que això no és crònica negra.
3: No. Igual que no em deixen fer l'assassinat de Lady Di.
2: Perquè no va
1: ser... jo sí que m'hi apunto, l'assassinat de Lady Di, però no, és en Joan que no ens deixa.
2: Bé, jo vull fer serveis de Maduro i no em deixeu.
1: Bueno, perquè és que això... Bueno...
3: Perquè encara no sabem com ha acabat.
1: Va, exacte, bueno, això està en directe encara. Potser d'aquí uns anys. Bé, doncs, m'apuntaré aquest del volcà assassí. No sé si ens anem més fosca, haurem de fer un altre programa paral·lel sobre casos d'aquests, però bé, bueno, com a dada, a Martinica, que no sé on està. Deu estar... al voltant de Vanuatu, potser.
2: Martinica, ara tinc dubtes si està al Carib o a costat de Madagascar, perquè bueno, confongo alguna d'aquestes illes franceses d'ultramar.
1: No, allò és l'illa de Reunión. Martinica té pinta d'estar al Carib.
2: Martinica potser està al Carib. Sí,
1: sí. Bueno, és igual, ja ens ho explicaran. Bé, doncs...
2: Això és el nostre expert cultural, després sí, ens ho
1: està buscant el Xavier. Ara ho veureu com treballa ell.
3: Martinica està a les Antilles.
2: Ah, al Carib.
1: Molt bé, doncs, escolta, deixem les Martinica de banda i tornem a Fuencarral, carrer Fuencarral.
2: Molt bé. Doncs a veure, primer de tot, si et sembla, començarem explicant qui són els nostres dos protagonistes d'aquesta nit. Vale? Tots dos són bastant interessants. Vale? La primera protagonista és una senyora que es diu Cecília Aznar. Pel cognom, ja feia veure
1: malament, no?
2: Que algun crim o altre cometria. Sí. Vale? Aquesta senyora va néixer l'any 1860 a Catalunya. Va néixer a Cervera. Vale? Sembla que els seus pares es dedicaven al món ferroviari. El seu pare, bàsicament, es dedicava al món ferroviari. Vale? Per tant, jo m'atreveixo a aventurar que segurament la seva família, tant pels seus cognoms com per després la seva evolució vital, devia ser originària d'Euskadi. Vale? Però en tot cas, la informació que tenim és que neix a Cervera i neix l'any 1880. D'acord? Per tant, en el moment dels fets, 1902, tenia 22 anys. Aquesta noia, doncs, s'havia casat de molt i molt jove, s'havia anat a viure amb el seu home a Gandia, al País Valencià, allà havien tingut una criatura, insisteixo, sent ella molt i molt jove, el seu marit havia emmalaltit, i fruit d'aquesta malaltia, finalment ella s'havia traslladat a viure a Irún, al País Basc, on en aquell moment vivien els seus pares, d'acord? Per tant, se'n va anar, diguéssim, a buscar ajuda familiar per la cura tant del marit malalt com del nen. El marit finalment acabaria morint, i ella es quedaria a viure a Irún. D'acord? Acabaria fent diverses feines. Primer començaria a treballar, doncs, a Sant Sebastià, en un hospital de nounats, i finalment acabaria trobant feina a Irún mateix com a cambrera, una feina que després veurem que li canviaria la vida.
1: L'altre protagonista qui era?
2: L'altre protagonista era un senyor que es diu Manuel Pastor, d'acord? Aquest cas va néixer l'any 1860, per tant 20 anys abans que la Cecília, i va néixer a Madrid. D'acord? Era un tio aquest molt peculiar, era un senyor, diguem-ne, de la burgesia madrilenya, un senyor benestant, que tenia finques, que tenia rendes, i per tant, diguem-ne, tenia no només la vida solucionada, sinó que tenia una vida còmoda, una vida agradable.
1: De moment és com tu, però a Madrid.
2: Era un tio especialment excèntric.
1: Com tu, però a Madrid.
2: De moment coincidim. Aquest tio... per començar, tenia una mena de fòbia a la gent.
1: Com tu, però a Madrid.
2: Bueno, jo no només tinc fòbia a la gent en determinades circumstàncies. Ell de manera bastant generalitzada. Penseu que ell, perquè veieu algunes de les seves excentricitats, era un tio que estava bastant aficionat al globo de l'època, diguem-ne, és a dir, ja el 1902... per la gent de quartos. Hi havia menjar a domicili, és a dir, tu podies demanar que un restaurant et portés el menjar a casa.
1: Com ell, però Madrid, tu.
3: A mi m'encaixa tot, eh?
1: Però ell amb els tàpers de la seva mare, per això.
2: El tio era tan raro, vale, que demanava a la portera de l'edifici que fos ella que li pugés el menjar fins al seu pis, però que, a més, deixés el menjar a la porta de la casa, truqués i marxés. Vale,
3: com el Núñez.
2: Per no haver d'interactuar. Saps? Aquesta interacció generava certa molèstia. I després també era un tio que tenia moltes peculiaritats, per exemple, amb el menjar. Vale? Era un senyor que bàsicament s'alimentava de xocolata, de dolços i de panets de Viena.
1: Hòstia, quina vida!
2: És una dieta
1: magnífica,
2: que
1: això.
2: Segur que molts nens estarien delorosos de tenir-la, però que, sostinguda en el temps, et genera certs problemes nutricionals. Clar, que després, quan va acabar morint, perquè ja us avanço...
1: Era obès.
2: Us faig no, al revés. Estava desnutrit.
1: Home, doncs escolta, menjar xocolata i desnutrir-te és la vida que desitjo, eh?
2: És un tio que només menjava això i, per tant, això li acabava generant doncs, problemes gàstrics, problemes de desenvolupament muscular, en fi, determinades problemàtiques de salut. Vale? Doncs, us deia, us faig l'espoiler, aquest acabarà sent la nostra víctima i quan li van fer l'autòpsia van veure que era un tio que tenia, diguem-ne, condicions pròpies...
1: De xocolata gent... a les venes.
2: Bueno, és que, curiosament, tenia condicions pròpies de gent, típica gent que està en un camp de concentració i que pateix allò desnutrició severa, doncs tenia alguns indicadors d'això perquè la seva alimentació era tan dolenta que doncs, li començaven a fallar òrgans també per temes alimentaris. Per tant, estem parlant d'un tio molt raro. Amb tot això, podeu suposar que el tio era solter, vale?
1: La suposició en què es basa. Ben.
2: Perquè era molt difícil trobar una dona que l'aguantés,
1: ja, sí.
2: D'acord? I, per tant, no estava casat, no tenia família directa, tenia uns nebots, que eren una mica qui s'ocupaven d'ell, que eren els hereus, al mateix temps.
1: Ah, per això s'ocupaven d'ell, clar.
2: Òbviament. I aquest senyor, l'única afició que sí que tenia, vale? Bueno, a part d'una altra afició del dia a dia que després explicarem, però la seva gran afició era, això sí, viatjar. I viatjava, com no pot ser d'una altra manera, en solitari. Viatjava, això sí, a llocs no especialment poblats, no li agradava visitar grans ciutats, justament perquè a la gent no li agradava, i en un d'aquests viatges, en 1901, per tant, un any abans dels fets, va decidir visitar Irún.
1: Ai, i aquí és on es va trobar... amb la, per fer el match, diguem-ne, es va trobar amb l'altre protagonista que hi hem comentat, amb la Cecília Aznar, suposo, eh? Va ser així?
2: Va ser així.
1: Com va ser aquesta trobada?
2: Doncs es van conèixer a l'hotel on la noia treballava com a cambrera. Vale? Es coneixen allà i, de fet, aquest senyor va estar allotjat en aquest hotel uns dies, sembla que va quedar absolutament enamorat del servei que va rebre durant aquests dies i com que era un tio excèntric i que, a més, va considerar que havia estat tan ben servit, doncs va decidir tornar cap a Madrid després de ser uns dies a aquest hotel d'Irún, havent fitxat a la cuinera, que era una senyora d'edat avançada, i a la Cecília, aquesta noia de només 22 anys, però que si va incorporar al seu servei domèstic.
3: Si només menjava xocolata, perquè vol una cuinera?
1: És veritat. Això,
2: aquí hi ha una llacuna de la història, aquí hi ha una llacuna de la història que les fonts consultades no acaben de precisar, però després veurem que la relació amb la cuinera no va acabar gaire bé.
3: Clar.
2: Per tant, segurament es devia donar de que alguna cosa fallava quan va arribar a casa.
1: Potser millor haver contractat un rider, no?
2: De fet, aquesta història veureu que està absolutament plena de coses que, diguem-ne, a priori semblen bestieses i quan t'hi trobes confirmes que és una bestiesa.
1: Sí.
2: Però això ja ho anirem veient. En tot cas, se'n va Irún i torna d'allà, ben fitxat a la cuinera, una senyora que es deia Rosario, i a la cambrera, a la Cecília, teòricament, com a criada, diguem-ne, això que es diu popularment criada, per tant, com a minyona, com a dona de fer feines interna. I algunes males llengües diuen que aquest contracte per la Cecília també anava acompanyat de certs favors sexuals, però això no està provat.
1: O sigui, era un escort, una espècie d'escort.
3: Una querida, no?
1: Una querida. O sigui, ell era el sugar daddy.
2: Era, sí, era una sugar baby, sí. Era una mena d'una cosa així, sí.
1: Val, perquè ell tenia...
2: Això està confirmat, insisteixo, però, algunes males veus apunten cap aquí.
1: Quants anys tenia ell?
2: Ella tenia 42 i ella 22, 20 anys de diferència.
1: 20 anys de diferència, bueno, doncs, cadascú hi ha d'això. Val, doncs, agafa el tio en... Com es deia aquest?
2: Es deia Manuel.
1: Agafa a la Rosario, que és la cuinera que ja veurem, i a la Cecília, i se'n van cap a Madrid?
2: Sí, i s'estaven allà.
1: Llapa, molt bé.
2: Llavors, el seu paper, com deia, d'aquí venen aquestes males veus, no era estrictament només de minyona, que també, sinó que també feia bastant... fent servir un terme modern, doncs de sugar baby, diguem-ne. Llavors, per exemple, una de les coses que a en Manuel li agradava fer gairebé cada dia, que era una de les seves també aficions una mica excèntriques, era llogar una tartana, una tartana que tenia nom propi, es deia Manuela. Llogava la Manuela. La Manuela era la tartana que llogava cada dia.
1: Ah, la tartana es deia Manuela.
2: La tartana es deia Manuela. Llavors, agafava a la Cecília, la pujava a la Manuela i al llarg del dia es dedicava a passejar amb ella per Madrid amb tartana i, això sí, anava parant a llocs estipulats que ell tenia, concretament, doncs, botigues de dolços i fleques, on ell comprava les seves xocolates, les seves xutxes, per entendre'ns, i els panets de Viena, que també consumia cada dia.
1: La Manuela està confirmat? O, sí, sí. O és una forma com per dir... Bueno, com que hi havia la Cecília Aznar per allà i una Manuela i tal...
2: No, està confirmat. Llogava una tartana que es deia Manuela.
1: Era una tartana.
3: Això és com a Sant Feliu de Guíxols, hi ha un autobús urbà que li diuen la Mondela. Per què? Perquè el propietari tenia dues filles, la Montserrat i l'Adela. Ah. La fica a Mondela.
1: Molt bé, doncs estupend.
3: Però segurament aquesta, la Manuela, potser la filla del jefe es diria Manuela.
1: Poder sí o poder no. Perquè no bueno, sabem.
3: Jo especulo, saps?
1: Tu especula?
3: Jo per donar l'anècdota.
1: Sí, no, si la gent ho està buscant, que donguis l'anècdota. Doncs escolta, gràcies Xavi. Un aplaudiment per en Xavi, que dona anècdotes. Hi ha algú de Sant Feliu de Guíxols que pugui confirmar això? Tu pots inventar coses que ningú contrastarà, eh? Vull dir, cap problema.
3: És ben cert, això?
1: Bé, Joan.
3: Si surt a la Wikipedia, també, eh? Bueno, Wikipedia no ho sé, però surt, sí, està documentat.
1: Bueno, és que ell és de Sant Feliu de Guíxols, bueno. per qui no ho sàpiga, de Badalona, Sant Feliu de Guíxols, ha anat una mica pel món, una mica com la Cecília Aznar. Bé, Joan, tornem amb la Cecília Aznar, perquè, en fi, queda clar que feien, bueno, feia d'això, de sugar baby. La Rosario no acabo d'entendre, la cuinera que hi pinta per aquí al mig.
2: Bueno, la cuinera, com tu bé has dit, era un senyor que tenia un trastorn alimentari bastant clar, per tant, tenir una cuinera potser era una professió, diguem-ne, poc agradable per treballar per aquest senyor. I, de fet, la seva relació no va anar gaire bé. Aquí és veritat que cal afegir una cosa, vale? Que una altra de les seves excentricitats és que el senyor tenia una mena de mania persecutòria, vale? Tenia com una mena d'obsessió que no saps quina era.
1: No.
2: Tenia com un terror a morir assassinat.
1: Ostres.
3: Vaja.
2: Que era una paranoia, que en aquest cas de fet no era paranoia perquè va acabar passant, diguem-ne. Però el que sí que s'equivocava segurament era en l'objectiu de les seves paranoies, vale? I de fet ell contracta a la cuinera i a la Cecília a Irún, entre altres coses perquè ell sempre havia donat per fet, amb una mena de madrileñofòbia, que la persona que l'assassinaria seria de Madrid. És a dir, ell pensava, a mi em matarà algú de Madrid.
1: I això perquè no es fiava de la gent de Madrid.
2: No es fiava de la gent de Madrid, tampoc se li pot retreure.
3: I no era més fàcil marxar fora de Madrid a viure?
2: No, perquè ell estava molt bé allà a Madrid.
1: Ell vivia a la calle Fuencarral, bueno, i qui millor lloc que la calle Fuencarral i vol ser assassinat.
2: Ja. Bueno, la cosa és que per això contracta dues persones que ell anomena de províncies. Vale? Però tot i així, amb la Rosario, amb la cuinera, desenvolupa també una certa obsessió, una certa por a que la Rosario trama alguna cosa contra ell.
1: Un tio més pesat.
2: Molt pesat, molt pesat. Llavors, tant és així que el tio acaba acomiadant-la. Vale? L'acomiada el dia 21 de juny de l'any 1902.
1: Ai, i ara es queda sol amb la Cecília per poder doncs,
2: ara es queda sol amb...
1: donar renda solta, com es diu això en català? Renda suelta.
3: Llibertat.
1: Dona llibertat al seu amor, no? I, bueno, amor, o el que fos, i viuen una vida feliços.
2: Clar.
1: I tot això.
2: Aquí... les dates són importants. Vale? El dia 21 el senyor acomiada la Rosario. Vale? La Rosario, recordem que ella era d'Irún, per tant, clar, es queda tirada, perquè ella vivia a casa on treballava. Per tant, es queda sense on anar, almenys aquella nit, fins que reorganitza les coses per tornar cap a casa. I qui l'acull? Doncs l'acull la Paca.
1: La Paca?
2: La Paca. La Paca era la portera. La portera, aquella que li pujava el menjar al senyor.
1: Sí.
2: Vale? Pues, escolta, li diu, escolta, vine a la porteria, instal·la't aquí uns dies i tal.
1: La portera s'ha de dir Paca, eh?
3: Home,
2: s'ha de dir Paca.
1: No es pot dir
2: la portera, per això, compte. Per què fa això? No és un acte d'altruisme. És un acte de xafarderia.
3: Home, és que la portera a la secutilla.
2: Perquè la portera diu, aquí en aquesta casa, amb aquest senyor tan raro, hi ha coses que no acabo de veure. I a mi m'interessa que se'm doni informació.
1: És que tot el dia en allà, al final t'avorreixes.
2: Per tant...
1: Has de fer alguna cosa, has d'entretenir-te i una mica com a la sèrie aquella que tant t'agrada a tu que
3: jo no miro.
1: Sí, això. Sí. Una mica com allò, no?
2: Doncs llavors, al final, la senyora portera acull a la cuinera bàsicament per treure la informació. I què li diu? Què li diu la cuinera? Doncs li diu, primer de tot, que, evidentment, ella confirma que entre la Cecília i el senyor Manuel hi ha una història que va més enllà de lo professional, que hi ha un tema sexual pel mig, d'acord? També és veritat que l'acabaven d'acomiadar, per tant pot ser que digués això com en cert despit, no?, per intentar desprestigiar el senyor, i també la Cecília. I per què hauria de voler desprestigiar la Cecília? Doncs perquè la senyora, la cuinera, li diu a la portera que la veritable culpable de que la paranoia del senyor es diposités sobre ella, es desviés cap a ella, era la Cecília, que la Cecília li havia menjat el cap contra ella. És a dir, la Cecília havia menjat l'orella del senyor dient-li: la cuinera et vol matar, la cuinera et vol matar, és una amenaça, l'has de fotre al carrer. I finalment el senyor ho havia fet. Per què la Cecília fa això? Potser perquè el que volia era quedar-se a soles amb el senyor ella.
1: Exacte. I així va ser? Van estar molt de temps junts?
2: Doncs van estar 24 hores junts.
1: Ah. Sí.
2: Per què? Doncs perquè l'endemà al matí, vale, la Cecília baixa de casa del senyor, se'n va a la porteria a parlar amb la portera i amb la cuinera, que estava allà vivint, recordem, i els hi diu que...
1: La cuinera vivia a la porteria?
2: Clar, perquè la portera l'acull. La portera l'acull, és a dir, quan
1: la cuinera... porteria... aviam, jo no sé, perquè jo sóc de Roses, no? Això de les porteries no... Però la porteria no és un lloc així petit.
3: Però tu no veies aquí no qui en viva?
1: Jo miro sèries de qualitat.
2: Però aquí no hi ha qui en viva, era una porteria petita, però la Calle Fuencarral, estic segur que els edificis d'allà de gent benestant, allà la seva porteria és més gran que la casa teva sencera.
3: Per circumstàncies laborals, algun cop he anat a Madrid, sí. I he de dir, sí, que a la zona de diners on he hagut d'anar...
1: Carrer Salamanca.
3: No,
1: el barri de Salamanca.
3: No sé, Madrid, al centre. O sigui, les cases tenen entrades de carruajes i tenen la porteria amb un senyor. El que hi ha molts són senyors fent de porters i una entrada, que és una antiga entrada de carruajes. O sigui que això aquí no s'estila, però a Madrid encara es porta que hi hagin a les finques, hi hagin els blocs de pisos, hi hagin porters.
2: Les porteries d'allà a Madrid, del Calle Fuencarral, són palauets, nen.
3: Aquí passa Pedralbe, suposo. No hi he estat mai, però...
1: No ho sé.
2: A Roses no passa, en tot cas.
3: No, a Roses
2: no hi ha porteries normalment i si n'hi ha són petites. Bueno, l'assumpto.
1: És curiós el món de les porteries, eh?
3: És
1: curiós el món de les porteries.
3: És molt curiós.
2: És curiós.
1: Mai m'ho havia plantejat, però...
3: Pregunta de Joan García.
1: Sí.
2: Joan García, Ter Stegen, sí.
1: Vinga. Bueno.
3: Chesnik, a mi que el nom és Chesnik.
1: Ja, però sortir el futbol, eh?
2: Chesnik és el referent.
1: Vinga.
2: Assumpto és que la Cecília els hi diu, a la portera i a la cuinera, a la Paca i a la Rosario, els hi diu: escolteu, el senyor no es troba bé avui, per tant no baixarà i sobretot no el destorbeu. Vale? I després d'això, la Cecília torna a pujar al pis, recull unes quantes coses, se sent bastant de soroll de moviment, com si mogués mobles, com si regirés el pis d'alguna manera, i al cap d'una estona torna a sortir amb un parell de caixes. Vale? Baixa de nou i passa per la porta. La portera li diu, allò típic que fa les porteres, no? Escolti, on va vostè? I la Cecília li diu: escolta, vaig a fer uns encàrrecs, tornaré després. Vale. Però la Cecília se'n va i no torna. Al cap d'una estona, la portera...
1: Que es pesava la portera, tu.
3: Una portera, clar.
2: És la seva feina. La portera s'olora alguna cosa. Les porteres tenen un sisè sentit amb això.
1: Sí.
2: I la portera finalment puja al pis i toca la porta, per comprovar que el senyor estigui bé. Que li han dit que està pioc, però que no tingui una cosa greu. Toca la porta i ningú l'obre. I és clar, si el senyor està malalt, està dins el pis i no obre la porta, algú pot passar. La Cecília no torna, finalment el que fa la portera és avisar en aquells nebots que tenia el senyor. Recordeu que us han dit que tenia uns nebots que més o menys el cuidaven perquè eren els hereus i tal? Doncs avisa els nebots. Els nebots es personen.
1: Els nebots el cuidaven i aquest home tenia 40 anys, eh?
2: 42.
1: És a dir, t'imagines els nebots d'en Corre cuidant-lo com si...
2: Bueno, li faria falta.
1: Sí?
3: Bueno, potser aniríem millor, també t'ho dic.
1: Si portes boina, vull dir que això és un primer
3: tas. Sí, però no us diré per què és. Aquests llums són molt cruels. És del normal.
2: Reflecteix.
3: És el que t'ho vull dir i...
1: Vale, perquè no reflecteix.
3: Ah, exacte.
2: Sí, sí, vale. Sí. Podríem il·luminar allà el tècnic de so, no? Amb el reflexe.
3: Sí, podríem, és més, això apagat, il·luminar la platea i deixar-ho apagat.
2: Sí, el
1: ja
2: públic.
1: Bueno,
2: la cosa és que es personen els nebots en allà, toquen la porta, vale? I no obren ningú. Finalment els nebots acaben trucant a un banyà que... força la porta. I quan entren es troben una escena absolutament dantesca. Ai. Us recordeu que hem dit abans que el cas tenia suquillo?
1: Sí. Doncs
2: pues déu-n'hi-do el suquillo que van trobar.
1: Ai. Suquillo vols dir... Ai, que m'estic imaginant.
2: El senyor estava estirat al llit, vestit, perquè una altra de les seves excentricitats és que dormia vestit.
3: És pràctic. Sí,
2: perfectament vestit, diguem-ne.
1: Sí, això.
2: Perquè com que tenia la paranoia que algú el vindria a matar, pensava, bueno, així estic ja vestit.
1: Clar. Morir en pijama, no?
2: Però si he de fugir corrents.
1: No és glamurós.
3: Això és com Steve Jobs, no? Que sempre portava la mateixa roba.
2: Clar.
3: Així no havia de pensar què posar-se.
2: Clar.
3: Em trobo bé.
2: Jo ho faig, jo quan em compro algo que me queda bé, me compro quatre coses igual.
3: És que és bona idea.
2: És que és molt bo. Bueno, però el senyor estava estirat al llit, vestit, vale, amb el cap literalment esberlat. Com una xíndria, diguem-ne. Vale? I al costat del llit van trobar l'arma homicida.
1: El senyor estava bé o no?
2: No, no, el senyor estava evidentment mort.
3: Ah.
2: Estava mort, mort i molt mort, a més a més.
1: Val. I al costat hi van trobar, què dius?
2: L'arma homicida.
1: L'arma homicida, un ganivet, una pistola, un...
2: Una planxa. Va,
3: espera.
2: De planxar roba.
3: El crim de la planxa, no sé.
1: Clar. No, és veritat, si ho he dit jo abans.
3: No sóc Einstein, però jo no sé.
1: Sí, sí.
2: Les planxes del 1902...
1: És aquesta dona?
2: No eren... Sí, és aquesta dona, sí.
3: Altres són guàrdies civils o altres.
1: Sí, no, vale, vale. Vale.
2: La planxa de 1902 no era com l'actual, no eren planxes elèctriques. Eren plaques de ferro que s'escalfaven en un braser.
1: Sí, sí, sí.
2: I després...
1: Sí, bueno, que eren un tutxaco de... La meva abuela Maria en tenia una d'aquestes. Doncs
2: pues imagina't la planxa de la teva abuela Maria,
1: sí, humana...
2: que rebentaria el cap d'una persona.
1: Home, no, no sé si ho va fer mai,
2: colpejant
1: però...
2: repetidament contra ella. Pensa que la van colpejar tantes vegades que van acabar doblegant el mànec de ferro de la planxa.
1: Ostres, però això ha de fer mal, eh?
2: No sé si ha de fer mal, però el resultat que queda és interessant. Potser no fa mal perquè jo crec que la primera ja te,
1: clar,
2: ja te quedes pajarito.
1: Val. Llavors, quan es troben el senyor doncs, mort a cops de planxa, emplanxinat, clar, de seguida les sospites recauen sobre la Cecília Aznar, no? Perquè
2: recauen sobre la
1: molts mèdics,
2: sí,
1: no tenia.
2: A més, la cosa es complica quan els nebots sabien que el senyor Manuel tenia bastants diners en efectiu a casa, concretament tenia 10.000 pessetes i 4.000 francs francesos, que jo m'he pres la molèstia de fer el càlcul, és a dir, calculant la inflació, quan seria això avui en dia, vale? I serien aproximadament uns 250.000 euros.
1: Ostres, 250.000 euros sota el coixí?
2: Aquest senyor tenia 250.000 sota el coixí, sí. Bueno, de fet, en diferents llocs de la casa repartits, però sí, 250.000 euros, sí, sí, sí.
1: Treballava, que el tio cobrava en negre, doncs.
2: El tio no, cobrava en blanc, però cobrava unes bones rendes.
1: Bueno, llavors que ho posi en un banc, no?
2: No, perquè també desconfiava.
1: Del banc?
3: Del banc. De ningú.
2: Confiava de tothom, era un senyor molt raro.
1: Ostres, sí que era raro.
2: Molt raro, molt raro, molt raro.
1: Val, i aquests però, quartos...
3: Saps de qui s'enfiava? De la Cecília.
1: De la Cecília.
3: No sé.
2: Sí,
1: sí, és que és curiós la vida, eh? D'aquesta senyora, eh?
2: Aquesta senyora, sí.
3: Ja fa que era bona dona, tampoc, a veure.
1: Sí, no, no, sí, de fet no...
3: No sé.
1: Sí, de fet que... s'assembla a la bona Maria.
2: Llavors, avisen a la policia, vale? Bueno, jo, documentant-me pel cas, he trobat un article de diari d'un diari que es diu El Liberal, que fa un article,
3: Liberal,
2: fa una crònica molt concreta, de com va ser la investigació policial. La meva part preferida, vale, és quan la policia arriba al pis i entrevista les persones allà presents.
1: Sí, la portera Paca.
2: La portera Paca.
1: Els nebots.
2: I els nebots.
1: Vale.
2: I la policia els hi diu, descriviu-me, sisplau, la senyora. Aquesta. Uh-huh. Vale. I els nebots comencen dient, bueno, era una noia jove i guapa. Bueno. A lo qual, la Paca salta i diu, no senyor. Diu, de guapa no tenia nada. I la tia es va ofendre perquè l'havien titllat de guapa. I la policia explica al periodista que fa la crònica, que per cert, la periodista que jo desconeixia és una dona, signa amb pseudònim masculí, que és Melquíades, però realment a darrere hi ha una dona. Passa que per fer crònica negra al 1902 no podia ser dona, llavors signava en pseudònim. Pues aquesta periodista entrevista el policia i el policia li diu que enmig de l'interrogatori s'estableix una discussió a crits entre els nebots i la portera sobre si la senyora era guapa o no era guapa.
1: Però aviam, però què és aquest què és això?
2: Perquè els nebots deien que, clar, era molt important definir-la bé perquè la policia pogués localitzar-la.
1: Però la bellesa no és relativa, perquè la bellesa està a l'interior.
2: La bellesa està a l'interior i, escolta, cadascú...
1: I a part hauríem de veure com era la Paca, també, eh?
2: Vull dir, també sí.
1: Hauríem de veure com era la Paca, eh?
2: De veure-ho. Segurament la Paca li tenia enveja de la Cecília, mira què et dic.
1: Sí, perquè la Paca jove no ho devia ser, eh?
2: No ho sé.
1: M'estic aventurant molt.
2: Normalment, l'ofici de portera... és un ofici que ja vas de segones, diguéssim. O sigui, quan tens una certa trajectòria vital a darrere, sí, després
1: seria,
2: fas de portera.
1: Seria com la lliga àrabe del futbol,
2: sí,
1: no? Quan,
2: sí.
1: Quan ja te retires allà, no?
2: Correcte.
3: Japó.
1: Sí, o l'Inter de Miami.
2: Correcte.
1: No? Val. Bé, doncs, clar, l'altra protagonista, la Cecília Aznar, ha fotut el camp, no?
2: Ha fotut el camp, sí. Vale, llavors, la tia se'n va, vale? On se'n va? El primer que fa és, recordem que té molts de quartos a sobre, se'n va a comprar roba de senyora, perquè vol anar ben vestida. Vale? Llavors agafa les seves quatre pertinences, que són les que tenia amagades a les caixes, bueno, amagades no, guardades a les caixes amb les que ha sortit de casa seva.
1: I cap al Cort Inglés.
2: Sí, primer va al Cort Inglés de l'època.
1: Acabo de dir Cort Inglés, aviam si ens paguen.
3: A veure, bueno.
2: Sí, exacte, tenim aquí...
1: Sí, bueno, clar, sí, perquè tenim això és de trets, no, suposo? Sí. Més que res perquè home, no hi ha got no, ni obridor.
2: Ni obridor.
3: Jo, se m'aporto una cosa a sobre.
1: Si no hi ha obridor, ja m'explicaràs.
3: Poca broma, jo porto... M'ho friqui, eh? La clau de casa i un obridor.
1: No, perquè... Ja com acabarem el programa.
3: Aquesta gent d'Estrella d'Am, patrocinadors, entenc, del festival, són la mateixa empresa que Cacaulat.
1: Ah, i per què no hi ha Cacaulat, llavors? Ah. Jo. Ja parlaré després, jo.
2: Un cacaulat no estaria de més.
1: Sí, exacte. A mi, amb això no m'ho fotré pas.
3: Bueno, no, però no diguis això, que et paguen?
1: No, vull dir que no, aviam, sí, i tant que m'ho fotré. Ara no, perquè si fos un programa en directe, vale. Després sí que me'ls fotré.
3: Quan marca el Barça obres una.
1: Sí.
3: Vale.
1: I tant.
2: Des d'aquella Hansi Flick, que és l'alcohòlic.
1: Sí. Vinga.
2: La cosa és que la tia, després d'anar al Cort Inglés, és que es posa roba guapa i tal, i se'n va cap a l'estació de Totxa, que en aquell moment es deia Totxa, estava a l'estació del mediodia, i agafa un tren cap a Barcelona. Vale? Llavors arriba a Barcelona. A Barcelona, vale? La tia necessita sortir del país, sortir de l'estat, per ser exactes, perquè del país no, és
1: perfecte, sortit. Doncs.
2: Clar, però ja té un problema, que és que quan arriba a Barcelona, les autoritats ja han descobert el cadàver i ja l'estan buscant. Llavors, clar, no pot pujar en un vaixell comercial normal perquè la pillaran. Què fa? Doncs se'n va a buscar els baixos fondos de la ciutat, gent que estigui acostumada a viure al marge del sistema, vale? Per intentar que aquestes persones doncs la puguin ajudar a fugir, vale? Allà coneix un senyor que es diu Cisco. No us fieu mai de la gent que es diu Cisco.
3: No,

0: Doncs aquest senyor, que es deia Cisco Garrido, vale, baixos fons de Barcelona, un tio bastant de mala vida, clar, li ve una noia jove, una mica, diguéssim, que no sap massa bé per on te tirar, amb molts de quartos, i que la policia l'està buscant, i diu, és la meva víctima perfecta per engatussar-la. Vale. Bueno, primer se l'engatussa, se'n van de festa.
1: L'engatussa què vol dir exactament?
0: Bueno, se'n van de festa, sembla que van fer una juarga molt xula allà per Barcelona, evidentment finançada per ella. Després doncs, hi va haver també assumpte sexual pel mig, sembla ser. Vale. De fet, alguna font diu que quan més endavant la Cecília va acabar sent jutjada, estava embarassada. Això no està contrastada, però en alguna font ho he trobat. Que ella, quan la jutgen, estava embarassada. Per tant, segurament el pare de Francisco.
1: Bueno, o en...
0: O l'altre, sí. Però bueno, l'altre ja en parlarem després d'això, perquè jo tinc alguns dubtes que després, durant el judici, intentarem posar sobre la taula. Jo apostaria que el pare era Francisco. Bueno. La cosa és que...
1: Bueno, fiesta loca, no? Aquella...
0: Fiesta loca, vale? I al final Francisco li diu, mira, carinyo, diu, jo t'ajudaré. Vale? Jo tinc un contacte que t'ajudarà a fugir del país. Però, esclar, això pel port de Barcelona és impossible. Perquè el port de Barcelona és un dels grans ports del Mediterrani, controladíssim, molta policia, te pillaran segur. Per tant, t'hem de portar a un altre lloc, a un port més petit, on tu puguis embarcar cap a Amèrica, en un vaixell més discret. Uh-huh. No? Podria haver-lo portat al port de Roses, per exemple.
1: El port de Roses...
2: O al port de Girona.
1: I tant, sí.
2: Que és Sant Feliu de Guíxols.
0: O al port de Sant Feliu de Guíxols.
1: Sí.
0: Però li diu no.
1: O a Port Aventura.
0: O a Port Aventura.
1: Sí.
0: Bueno, doncs pues a Port Aventura que es ligués en millor.
1: Per què?
0: Perquè li diu, et pagaré, bueno, et pagaré no, t'aconseguiré, et pagaràs tu, un bitllet de tren per anar fins a Puigcerdà i allà embarcaràs en un vaixell cap a Amèrica. Clar.
2: Sí.
1: Un moment, eh? Hi ha en Google Maps, però és que a mi em sona que Puigcerdà no...
0: Clar, Puigcerdà té un llac molt maco.
1: Sí, sí. Que a l'hivern es congela.
0: Es congela, eh?
1: Sí. Però des d'allà són altres els vaixells cap a...
0: Estem al juny, per tant en principi no havia d'estar congelat, vale? Però jo no sé si el llac de Puigcerdà comunica amb
1: Argentina, no?
0: Tinc dubtes, vale?
1: Però aviam, la noia no devia ser tan tonta, no? Diu aquest
2: era de Cervera, no me jodes.
1: Clar, home, no devia picar, no? Devia estar estrolejant.
0: La senyora de geografia catalana en sabia el mateix que Salvador Illa i finalment va caure a la trampa.
2: No vull saber res.
0: Va caure a la trampa, se'n va anar cap a Puigcerdà.
1: A buscar el barco. A Puigcerdà. Sí.
0: Llavors, clar, ens hem d'imaginar...
1: Passant per la collada de Tosses i tot el rotllo.
0: Ens hem d'imaginar la senyora...
2: El 1902,
0: que ja avui en dia anar a Puigcerdà, ara des d'aquí almenys, és un tostón de cuidar.
1: Sí, que ho és. Vale? És un tostón anar a Puigcerdà.
0: És un tostón. Clar, el 1902 anava a Barcelona a Puigcerdà, ojo al viatget, que jo una cosa que no entenc és, clar, aquesta senyora, a mesura que anava anant cap allà, anava veient muntanyes, no veia que alguna... O sigui, no és el paisatge d'una vila marinera. No és. Doncs la senyora, igual que hem dit abans que en Manuel, quan contracta la cuinera i arriba a Madrid, diu, ah, merda, si jo tinc un trastorn alimentari i no necessito cuinera. Doncs la senyora, quan arriba a Puigcerdà, diu, hòsties. Clar, imaginem-nos, sisplau, la cara del puigcerdanadenc de torno, que allà al costat de l'estació de tren, quan la senyora baixa, se li costa i li diu, perdoni, el port, on te'l puc trobar?
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: Clar, a part d'això, en Cisco, no cal dir que li havia fet pagar per avançat el passatge per embarcar al port de Puigcerdà cap a Amèrica, que costava una fortuna perquè era clandestí. I per tant, la tia havia quedat enredada i havia perdut una part important de tots els seus calés.
1: Hòstia, o sigui, la va estafar.
0: La va estafar.
1: Val.
2: O sigui, la va estafar i la va enganyar, diguem.
1: I es troba a Puigcerdà...
0: Allà tirada.
1: Sense quartos, perquè li havia fotut l'altre. I amb la policia buscant-la.
0: Amb la policia buscant-la i amb la policia trobant-la, perquè una altra de les característiques de Puigcerdà és que és una ciutat transfronterera. Sí. Per tant, hi ha bastanta presència, especialment en aquella època, de Guàrdia Civil. Avui en dia ja la frontera amb França, diguem-ne, ja evidentment ja no està controlada, però en aquella època sí. I per tant era el pitjor lloc possible on anar. I per tant, durant la seva breu estada a Puigcerdà, dos guàrdies civils l'acaben identificant.
1: Perquè la van identificar com a dona guapa, no?
0: La van identificar perquè la seva foto, la policia havia trobat una foto, que no és aquesta, hi ha una altra foto d'ella, molt, molt peculiar, on, lo de guapa o no guapa ho deixarem a criteri de cadascú, diguem-ne. No sé si és el primer adjectiu que ve al cap, però...

0: diguéssim, tot és opinable.
1: Vinga.
0: Doncs aquesta foto, que és la que surt més per Google quan la busques, doncs aquesta foto s'havia publicat a diferents diaris i la policia, la Guàrdia Civil, la va identificar gràcies a aquesta foto. I la deté i la porten a Madrid, on seria jutjada per l'assassinat.
1: Val, doncs vinga, cap a Madrid falta gent i en allà la jutgen i crec que aquí també serà divertit perquè sí. Clar, a mi m'agradaria saber els entresitjos,
0: no, de... La seva versió quina
1: és? Avui estic molt malament amb el català, eh? Com és entresijos en català?
0: Els detalls. Quina és la versió d'ella? Vale? La versió d'ella és la següent. És que la nit dels fets, la nit del 21-22 de juny, ja s'havien quedat sols a casa perquè havia fotut fora la cuinera. Ell la va intentar violar i ella, per defensar-se com bonament va poder, va agafar una planxa i li va obrir el cap. Vale? Aquesta és la versió d'ella.
1: La típica planxa que tens al costat del llit a la toaleta de nit,
0: clar.
1: No?
0: Quina és la versió de la policia? La versió és que això no s'aguanta per enlloc. Primer, perquè el senyor va aparèixer dormint al seu propi llit, al llit d'ell, vale? No tenia ferides defensives, vale? Per tant, no encaixava en una mort fruit d'una defensa pròpia. Clarament, aquest pobre home el van atacar mentre es dormia, vale? I aquí és on ve el tema també de la paternitat, vale? De la paternitat del nen, que algunes fonts diuen que estava gestant la Cecília en el moment del judici. El forense declara sobre el trastorn alimentari que tenia el senyor, declara sobre els símptomes físics que podia causar-li, i un dels símptomes físics que podia causar aquesta desnutrició severa que patia era problemes d'erecció. Per tant, és molt possible que el senyor tingués moltes dificultats per tenir relacions sexuals. D'aquí ve, com deia abans, que la versió aquesta de que la fitxa, és a dir, la contracta, entre altres coses, per rebre favors sexuals, que és una cosa que la cuinera deia, que la portera deia, que els nebots deien, que els diaris també deien, fiquem-ho en entredit, perquè no està tan clar que el senyor tingués, diguéssim que, temes sexuals, perquè podia tenir problemes...
1: A veure, Joan.
0: Per tenir relacions sexuals.
1: Però les relacions sexuals no requereixen només de penetració, eh?
0: No, val.
1: Vull dir, hi ha de molts tipus, eh? Però bé...
0: No sé jo si un senyor de Madrid del 1902 és un home deconstruït que tenia una visió superoberta i feminista del sexe. Tinc els meus dubtes, però escolta'm, igual era un avançat al seu temps...
1: Aviam, menjava xocolata.
0: Igual era un tio progre obert, igual era un niño garrajón de l'època.
1: El típic ric de Madrid,
2: sí. Progre. No, em sembla que és el millor exemple aquest, eh?
0: Igual sí.
2: Presumptament.
0: Igual sí. En tot cas, la teoria de la violació es fa aigües per tot arreu i la policia, la seva versió és que la senyora, efectivament, li havia menjat el tarro perquè quedés fora la cuinera, quan es van quedar sols, el va assassinar a sang freda, en traïdoria, i després va fer dues coses. La primera és registrar la casa per buscar els calés i també preparar les seves coses per marxar l'endemà, i una altra de les coses que fa després de l'assassinat, que també no acaba d'encaixar amb la teoria de l'intent de... amb la defensa pròpia, és que la policia descobreix que aquesta senyora tenia un nòvio per correspondència a Irún.
1: Això del nòvio per correspondència, que és molt d'antes.
0: És molt d'antes, sí. És molt maco.
1: És, bueno, és, lent, era el Tinder del moment, no?
0: És molt bonic.
2: És lent.
0: És lent, sí. Això, és una relació reposada.
2: Jo he de reconèixer que mai he enviat una carta postal. Una carta de mi a tu, mai.
1: Clar, el problema de la correspondència és que si ho deixes, tu hi ha una setmana que no saps que t'han deixat,
2: clar,
1: perquè t'ha d'arribar la carta encara.
2: Clar. Llavors,
0: feliç, sí.
1: Bueno, no sé, jo tampoc, jo sí que he enviat de carta, perquè jo sóc normal,
2: no.
1: Però sí que és veritat que no mai a cap amant, no? Perquè sembla estrany. No sé. Però bueno, tenia un nòvio per correspondència.
0: Tenia un nòvio per correspondència. Llavors, després de la mort del senyor, li escriu una carta d'amor apassionada i li posa en un sobre, i dins del sobre, com a regalet eròtic, sabeu què li posa?
1: 10 euros.
0: Un floc de cabell.
1: Ai!
2: Hòstia, no
1: que
2: sé.
1: Maco.
0: Però no de cabell del cap, sinó de pèl púbic.
2: Hòstia, ai, que brut, no es va, no sé. Cadascú.
1: Ai, que lleig això.
0: Bueno, escolta, cadascú té els fetitxis que té, eh?
1: Sí, però és de mal gust, no?
0: Bueno, això...
1: Ja, bueno.
0: Bueno, això avui en dia es ven per internet, eh? I val molts calés.
1: Com dius?
0: Avui en dia tot això, si hi ha moltes...
1: Hi ha com un mercat de pèl púbic.
0: Bueno, de pèl púbic, de fotos de peus, d'ungles tallades...
2: Oh,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí. No és conya, no és conya, no és conya.
1: Però, escoltant això...
0: Hi ha noies, que... hi ha noies, especialment noies...
2: Ah, nois no poden, no, o sigui, no poden...
0: Nois no hi ha tant de mercat. Vaja. Però hi ha sobretot noies, o sigui, hi ha homes que estan disposats a pagar molts calés per això, per ungles, va, flocs de pèl públic...
1: Jo pensava que el món estava malament,
0: a vegades,
1: per entrar i tot això...
0: Ampolles d'orina... Tot això es ven, no és broma, eh? Tot això es ven per internet.
2: Això no surt al guió, eh? Això...
0: No és broma, no és broma. Això ho podeu buscar. Bueno. Ara ho podeu buscar.
1: No, busqueu això, no busqueu això. Que... No, bueno, per favor, que
2: busqueu
1: buscar pots d'orina bueno, de l'altra gent.
0: Total, no va colar. No va colar.
1: El Wallapies. Ai, quina
2: Wallapies que has dit.
1: És la plataforma, no sé, jo si fes la plataforma aquesta de vendre orina, diria Wallapies.
0: Sí, no?
1: Bueno, va, va, sí, va, va, va, va. Això és un programa seriós.
0: No, no va colar i la van acabar condemnant a mort. Vale? Però... li van acabar commutant la pena per cadena perpètua. Cosa que reforçaria la teoria que diuen algunes cròniques que estava embarassada. Per tant, per això no està demostrat.
1: Per no matar la criatura...
0: Clar, però això no està demostrat perquè això sí que està bé que he trobat algun article de diari de l'època que ho diu, però d'altres que no. Per tant, és aquelles informacions... Investigar casos de l'època, diguem-ne...
1: Aviam, és fàcil de saber. A la presó va parir o no?
0: No, no hi ha constància, no ho sabem. Sabem que tenia un fill, que és aquell que tenia amb el seu primer matrimoni, però d'aquest segon fill hipotètic no en tenim registre. De fet, del que li va passar a ella després de la condemna, també hi ha bastanta nebulosa. Sabem que va complir condemna a la presó per dones d'Alcalá de Henares, bueno, en un mòdul per dones de la presó d'Alcalá de Henares. Sabem que el 1916 es va escapar de la presó, però que la van tornar a capturar el dia següent.
2: Bueno.
0: Per tant, diguéssim, vull dir, va tenir una festeta, diguem-ne...
1: Sí, una de les seves festetes.
0: Exacte. I hi ha també contradicció en les fonts sobre com va acabar. Sí que sabem que no va acabar els seus dies de la presó, això sí que ho sabem, però hi ha dues versions, jo us dic les dues i la que més us agradi. Hi ha gent que diu que el 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, per tant, quan portava 24 anys tancada, la van acabar indultant, va ser com, bueno, va, cadena perpètua, la portes 24 anys, vull dir, ja prou. O hi ha d'altres que diuen, que tindria rigor històric, que el 1937, vale, en plena guerra civil, la República obre les presons, cosa que, cert, va passar, molta gent surt de la presó els primers compassos de la guerra civil per actuar com a milícies en contra dels feixistes, gent que, per cert, després molts d'ells van acabar liant-la més que no pas ajudant.
1: No se podia saber això.
2: Exacte,
1: no,
0: no va ser la millor de les idees.
2: No va ser una jugada mestra, això.
0: Però hi ha qui diu que l'any 37 també en ella la van alliberar fruit d'aquestes obertures de portes, diguem-ne, que hi va haver durant els primers compassos de la guerra, i que després d'això el seu rastre...
1: T'imagines en allà, no? Si dius al ChatGPT, dibuixa'm la Cecília Aznar, t'imagines ja sortint llibertat amb una planxa a la mà. Sí. És que l'estic bueno. veient. L'estic visualitzant, aquesta senyora, en aquest moment.
0: Igual van allà al Frente del Jarama a tirar planxes contra les tropes italianes.
1: Poder sí. Bueno, tenim constància d'això o t'ho estàs patillant?
0: Això m'ho estic patillant. Però, de fet, no tenim massa constància d'on va acabar els seus dies. Algunes fonts diuen que va acabar vivint a Ceuta, on va morir, però no està contrastat. Per tant, com va acabar els seus dies és una cosa que no sabem del tot.
1: Els dies van acabar?
0: Sí, això segur, perquè aquesta senyora va néixer l'any 1880. Per tant, avui en dia, si fos viva, tindria 146 anys.
1: Bueno,
0: per tant, no...
1: Segurament és morta, no?
0: Sí, segurament és morta, sí.
1: Molt bé, Joan. Déu-n'hi-do el cas, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Tens alguna cosa més a afegir?
0: No, però el nostre expert cultural segur que sí.
1: Bueno, ara arriba el moment que tothom estava esperant,
2: bueno,
1: que és el moment el nostre noi de la boina, el nostre expert cultural, ens va explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la cultura popular a través de literatura, cinema, música, videojocs, el que sigui... obres de teatre. Crec que és un cas que ha tingut 124 anys per fer-se coses. Segur que hi ha el seu episodi corresponent de la huella del crimen.
2: No
1: hi és.
2: No, jo crec que l'hauran de fer nosaltres.
1: Doncs jo esperava poder... És que jo la sèrie la vull veure, eh? Jo vull veure la sèrie de la vida d'aquesta senyora pagant-se amb la Rosario, amb la Paca.
2: No hi és, no hi és.
1: Jo pagaria per veure això. No, bueno, no, doncs aviam... Què ens has portat avui? Xavi Gorro, expert cultural.
2: Primer de tot, us he portat un llibre que us regalaré a un de vosaltres ara. Però primer, llibre...
1: Murdoku.
2: Certidesa de Bacus.
1: 80 acertijos de lògica i assassinatos. Sí.
2: Però bueno, no sé què passa, quan fem programes en directe, ara explicaré com funciona, quan fem programes en directe, no sé per què em preparo la secció, perquè com que comencen a dir coses, no em va donar temps de parlar. Però bueno, bàsicament, sobre aquest cas, què passa? És un cas del que ens agrada a nosaltres, cas Castizo.
1: Sí, cas Castizo.
2: Però què passa amb els casos castizos, que alguns tenen capítol de la Goya del crimen i la majoria no? I aquest no el té.
1: Doncs malament, sí. Perquè aquest se'l mereix.
2: Sí. Tampoc té cap llibre, diguem, que estigui dedicat... Llibre... Bueno, ahir em vas fer veure que sí, bàsicament, perquè me'l vas enviar de manera no gaire legal amb un llibre sobre el cas, però llibre sobre aquest cas...
1: No ho diguis en públic, això.
2: Bueno, una còpia de seguretat.
1: Te'l vaig deixar una còpia de seguretat que tinc jo del moll.
2: Però bueno, bàsicament, no trobarem grans
1: llibres... Però pel cas aquest, per preparar el cas...
2: Sí, home, clar, no, sí, sí, jo ja l'he borrat, m'he llegit i l'he borrat. Doncs bé, bàsicament, sobre el cas aquest del crim de la planxa, el que trobem sobretot són molts retalls de revistes i de diaris de l'època. Per exemple, hi havia una revista que és Blanco i Negro, que podem dir que era el Proto El Caso, o sigui, abans del Caso hi havia aquesta revista que, bueno, recollia, entre altres coses, crònica de la societat, i quan es van donar compte que la crònica negra venia, doncs van començar a publicar crònica negra com a locus i a començar a vendre exemplars com a locus. També l'ABC, l'ABC de l'època, doncs va publicar sobretot la fuga d'aquesta senyora. És més, aquesta senyora quan es va fugar...
1: L'ABC de l'època és l'ABC d'en Florentino?
2: Sí, el que s'ha donat de baixa Florentino, sí. Bueno, el pare del Florentino potser està donat d'alta aquest ABC.
1: Bueno, potser sí, el pare d'en Florentino, perquè això ve de família.
2: Clar, sí.
1: Sí, deixen, doncs,
0: Florentino
1: Pérez, de tot,
0: també viu a la calle Fuencarral. També viu a la calle Fuencarral.
2: Segur, segur, segur. Doncs bé, aquesta senyora, quan es va fugar de la presó, això que ho ha explicat, quan va tornar a la presó, va tornar a la presó amb un cotxe de l'ABC. O sigui, l'ABC va anar amb els periodistes, anaven en un cotxe, i resulta que la Guàrdia Civil no tenia cotxe. I l'ABC els va deixar el cotxe a la Guàrdia Civil perquè tornessin aquesta senyora a la presó. Així, a tall d'anècdota.
1: Bueno, és igual.
2: Va, si passem al terreny audiovisual, no tenim cap pel·lícula que parli del cas, no tenim cap documental, diguem, canònic que parli del cas. Tenim un programa de l'Iker Jiménez, Milenio 3, que es diu La voz de las sombras, que explica el cas. Iker Jiménez, aquell senyor que parlava de fantasmes,
1: sí,
2: i es va tornar
1: una mica de dretes, no?
2: Sí, bueno, una mica?
1: Sí.
2: Ja, bueno. També tenim un podcast que es diu La vaca en el tejado, el tenim a YouTube, on hi ha el crim de la planxa, l'oscura història de Cecilia Aznar, i hi ha un programa que a mi m'agrada molt, que és Crímenes el musical, que és un podcast que no, si no escolteu l'heu d'escoltar, on té un capítol que es diu El crimen de la planxa. Però, abans de passar d'acabar el programa, jo avui us porto un llibre. Un llibre que ens l'ha regalat la gent de Bacus, la gent de Bacus de Figueres, i ens ha dit, bueno, si volíem regalar-lo. I nosaltres, com que som gent generosa, doncs hem tingut a bé regalar-lo. I quin llibre és? Doncs això és un mordoku. Algú coneix el que és un mordoku?
1: Bueno, jo me l'he fullejat ara i és una mica estrany, eh?
2: És com un sudoku, sí. Però en vez de ficar números, has de trobar qui és l'assassí. Hi ha un cras, hi ha un crim, i seguint la mecànica d'un sudoku, has de descobrir el criminal.
1: Si un sudoku ja me resulta difícil... Ja.
2: O sigui, podem dir que és una mena entre sudoku i el quién és quién.
0: Està bé.
1: Bueno, sí? Bueno.
0: Està bé, està bé.
2: Sí. La meva pregunta és, algú el vol?
0: És com fer l'esquema, sí, de la trama de corrupció de Zapatero, no? Que has d'anar fent.
2: Exacte. No, però tu no pots, perquè tu no pots. Ha de ser algú del públic.
1: Algú del públic qualsevol. Algú qualsevol, per exemple, d'aquesta fila d'aquí.
2: No,
1: aquella
2: no
1: hi ha d'allà, per exemple.
2: Si la fila aquella no pot. A veure, per què aquella... Com puc aixecar? A mi el que m'agrada fer d'aquests programes...
1: No són de Déu, aquesta fila?
2: A veure, jo vaig dir una cosa. Jo vaig dir, a xarxes vam fer un vídeo, que vaig dir que algú porti una planxa. Ningú l'ha portat, perquè sou gent normal.
1: Sí. Sou gent normal. Una planxa.
2: Llavors, jo faré una pregunta. Molt fàcil. Vale? I primer que la contesti, primer que aixequi la mà i la contesti, li regalem el llibre, d'acord? Perquè no tenim gaire temps. La pregunta és, on va néixer Cecilia? Qui ho ha dit primer? A veure, va.
1: Aviam.
2: És que no veig, des d'aquí jo no veig. No, tu no, perquè crec, després diran que...
0: Jo
2: no,
0: crec que...
2: No. Espera, que vinc.
0: Jo crec que el que ho ha dit primer, almenys que el primer, és en Mateo, que el veig allà amb samarreta, a més a més, molt xula. Penso que el primer que ho ha dit és útil. Però no puc assegurar, però jo diria que ha sonat d'allà.
1: El pitjor és que si jo anava a contestar Irún, eh?
2: Ho cogo, nena. Hola. Sotana és d'aquí 2 hores, eh? Si ha vingut gent de Torroella.
1: Eh?
2: Ai, perdó, vull dir... Fica't, sisplau, passi. Com te dius?
3: Mateo.
2: Ets soci de Bacus?
3: De?
2: De Bacus, ets soci de Bacus?
3: Sí.
2: Soci de Bacus, li podem entregar el llibre, moltes gràcies. T'ha agradat el programa?
3: Què?
2: Si t'ha agradat el programa?
3: Sí.
2: Ens escoltes habitualment?
3: No.
4: És un, digues, espero que no, sí, és, un, que sí. És un menor.
3: Sí, sí.
2: Veus? Fans, tenim fans. Doncs moltes gràcies.
0: Perfecte, molt bé.
2: Ja està. A mi m'agrada venir a fer això per fer aquesta tonteria, ja està. I ara, molt ràpidament, acabarem el programa, si et sembla.
4: D'acord, sí, perquè ja és hora de berenar.
2: A veure, sí, sí. Acabarem amb música.
0: Menjar ens heu portat o no? Us vam dir que ens portéssiu menjar.
2: Sí, vam dir que portéssiu una planxa i menjar, i no hem portat una cosa ni l'altra.
0: Vaja, tio.
4: Mira, la planxa...
2: Però una... Ara, m'he comprat una planxa, per cert.
4: Eh?
2: Una planxa vertical d'aquesta.
0: Ah, sí, jo en tinc una. A mi no se'm dona
4: bé
0: planxar.
4: No, no,
0: jo no sé més planxar, o sigui, no se'm dona bé. Jo tinc una planxa d'aquestes verticals.
2: Jo faig el mateix.
0: La penjo i faig...
2: Es mulla, queda molla una mica.
4: Sí.
0: No, res, dura dos segons. Molt bé, molt bé.
2: Jo invento el món.
4: Pues a mi no, la meva deu ser barata, eh? Perquè no...
2: És el millor que hi ha.
4: No. I a més... Tu menges una planxa a la roba, tu.
2: No, res.
0: Si m'han de matar, és més difícil matar-te amb això.
2: Sí, perquè és de plàstica, a més, o sigui... Bueno, acabem el programa, si et sembla.
4: No,
2: i bueno, com que s'ho escolta habitualment, no cal dir-ho, acabem sempre el programa amb música. Què et sembla que acabarem avui?
4: Bé, què has dit? És que no t'escoltem.
2: Acabarem... No, sempre passa, eh? No passa res.
0: Quina
2: avui acabarem amb música. I avui acabarem el programa escoltant un gènere musical que es diu música de planxa.
4: Espera, jo no coneixia aquest estil.
0: I deu ser heavy metal, no? Una cosa així.
2: No.
4: Deu ser màquina, no? Perquè deu ser màquina.
2: És un terme popular que va venir especialment, es fa servir especialment a països com Colòmbia per descriure les cançons, diguem, romàntiques dels anys 70, 80 o 90. Bàsicament són balades, no? Cançons, canció ligera, per dir-ho d'alguna manera, cançons que parlen de...
4: D'aquelles lentes, avorrides, sí, per planxar l'oreta, no?
2: Me dejaste, te dejé, te fuiste, te vi con otra... Típica cançó.
4: Vale.
2: I dius, de què ve el nom? Doncs clar, a veure, el nom aquest de cançó de planxa, de canción de planxa, és perquè és la típica cançó que escoltaven les dones mentre estaven fent sus labores. I d'aquí ve el nom de canciones de planxa.
4: Que lleig.
2: És lleig, però bueno, clar... És l'època, no?
0: És masclista però arcaic, no?
2: Sí. Clar, el gènere musical, els artistes associats a aquest gènere musical tenim a Rocío Dúrcal, Camilo Sexto, Rafael, que bàsicament són cançons, totes parlen més o menys del mateix, són fàcils de cantar, melodies fàcils de recordar i, bueno, que les senyores anaven tararejant mentre feien la feina de casa.
4: No sé si estic preparat per acabar el programa escoltant Camilo Sexto, eh?
2: No acabarem. Avui acabarem escoltant el programa una de les cançons que identifiquen aquest gènere de la canció de planxa, que és una cançó que es diu Senyora, d'una senyora que deien que era la més grande.
4: Oi, no me diguis.
2: Que el marit ara, bueno, el marit, el que era el seu marit, bueno, fa coses...
4: El torero, no?
2: El torero, aquest senyor, sí.
4: La Rocío Jurado.
2: Rocío Jurado, sí.
4: Acabarem amb Rocío Jurado al programa.
2: Sí, és a dir, que és una cançó que no parla d'una serventa, no parla, o sigui, no parla de la senyora, no és una relació entre serventa i amo, diguem, o senyor, sinó que bàsicament parla d'un altre tipus de jerarquia, una jerarquia més emocional que no una jerarquia més pràctica, però podem dir que és una de les cançons referents d'aquest sonido, el sonido de planxa o canciones de planxa, i avui doncs acabarem això.
0: Molt
2: bé. Jo hauria preferit amb Ortega Cano aquí ballant i això que fa ara, però no hi ha
0: pressupost. Ortega Cano xocant amb cotxe contra el públic.
2: També,
0: no,
2: també, però no hi ha pressupost. No hi ha pressupost. L'any que ve, si ens volen tornar a convidar, potser ho fem.
4: Bueno, jo pensava que acabaríem amb la cançó de Si planxava sí a sí, però
2: això és millor, no?
4: Això és millor.
2: Si en un teatre, escoltant Rocío Jurado.
0: Va, doncs vinga, deixem-ho aquí, que em penso que...
2: Molt bé,
4: En fi, avui ho deixarem aquí. Gràcies per haver assistit, esperem que us hagi agradat el programa, que us hagueu entretingut una estoneta aquesta tarda de divendres, i que, en fi, i que torneu cap a casa, no mateu ningú, la planxa només per planxar camises, i si no, no cal, i ens veiem a la propera. Recordeu que ens podeu seguir les nostres xarxes socials, @animesfosca, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Tinder, tot arreu on te vulgueu, allà hi som. I també ens podeu escoltar per la ràdio, però ara no diré totes les ràdios, però normalment ho dic perquè ho tinc apuntat, no me'n recordo.
2: Ràdio Vilafant, que està aquí.
4: Ràdio Vilafant, Ona Digital, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, o Ràdio de les Terres de l'Ebre, i alguna me deixaré. Doncs a totes aquestes ràdios ens podeu escoltar. Doncs bé, adeu, Joan.
0: Adeu, Sergi.
4: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
4: I adeu-siau a tots vostès i recordeu, doncs, tot el que us he dit. A disfrutar i a ser feliços. Gràcies.

0: Hola, molt bones família, benvinguts una setmana més al Rhythm is an Answer, tots connectats amb la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky, t'aportaré les novetats amb música dance, la millor música de ball. També les millors connexions, avui l'agenda, amics de la màquina. I per tancar, la bona màquina actual. 2 hores de festival, 2 hores que no pararàs de ballar aquí en el Rhythm is an Answer. El meu festival es diu...
1: Rhythm is a Dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.

Diana Line, Wimpenberg, amb un tema original de Capella, el seu clàssic, I Got To Know.

0: I una altra novetat, Rubens Hunt i Raúl Locura, Overload. Aquest tema instrumental, aquesta peça amb sons màgics i especials. Novetats aquí en el Ruïda Mids de Denzel, com sempre, la millor música.
1: Novetats.

y Raúl Locura. Overload. Com ens agrada aquesta producció feta aquí a casa. Com agrada punxar-te aquestes bones novetats. Això és el Ruïda Mix, a dins de Soc DJ Flecky. Gràcies per ser-hi una setmana més. Gràcies per connectar amb nosaltres. Què et sembla si...

aquest tema cantadet de Fabi Glow. On the move, amb aquest emotional, melodic, progressive, trance. 2000.

0: Gràcies, família.
1: Ok, roll the drums. Ok, roll the drums.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
3: Coming up strong with some hardcore power.

tema actual. En aquesta ocasió, pare i filla, Paco Pil i Brisa Play. La última cançó. No serà l'última cançó d'avui, serà la penúltima, perquè ara punxaré un altre tema clàssic d'un gran artista amb un remix especial. Aquí el tens, Chimo Bayo, la tia Enriqueta. Remix Wolf Mix Remix 2025. Un gran clàssic. En so pràcticament actual.

Aquí tenías Sachimo Bayo, la tía Enriqueta, Maquet Remix, Wolf Mix 2025. I amb això tanquem aquesta primera part. Ara arriba la nostra connexió amb l'agenda Amics de la Màquina.

Vinga, som família, ja estem connectats amb l'agenda Amics de la Màquina. I avui tenim a Mia Bates i Buffon. Molt benvinguts a Ruida Miss Alenzer, companys d'Amics de la Màquina. M'heu comentat que avui faríeu una mica de sessió Remember. Màquina, Remember. Passem als exactes. Doncs vinga, anem a disfrutar la vostra sessionaca, que segur que la lieu amb bons tamarros i bona sessionaca. Vinga, soy familia, amics de la Màquina, Mia Bates i Buffon, a liar-la! Amics de la Màquina.

0: Sí, senyors! Espectacular aquesta bona màquina, remember, que ens acaba de punxar Mia Bass i Buffon des d'Amics de la Màquina. Moltes gràcies, família, gràcies, companys, per la vostra sessionada que hem disfrutat com bojos. I ens tornem a retrobar molt aviat aquí en el Ruïda Amics de l'Enzer. Gràcies, companys, i a continuar així, a continuar liant-la. Gràcies, cracs! Som-hi, família, continua Ruïda Amics a l'Enza, recta final, mitja horeta del programa. I som-hi, família, anem a liar-la amb una mica de màquina actual. Som-hi!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is an Answer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Som-hi, família. Anem per la bona tralla, la bona màquina actual. Amb aquesta combinació brutal. Xavi BSN, Fernando DC i Raúl Ayora. Baila sin parar. Tema actual. Anem a ballar, som-hi!

potent de Chai Besaina, Fernando DC i Raúl Ayora. Bailar sin parar. Aquesta és la nostra intenció, que disfrutis, que ballis de la bona música. Nosaltres estem durant 2 hores intenses intentant que ballis, que disfrutis, que desconnectis.

DJ Zizu i The Pastors. Des de Màquina Records, volum 3. Que clàssic. Rhythm of the Night. Amb aquesta versió més potenta. Sami, Sami, Sami, que s'ha de festival.

demo original de Corona, Rhythm of the Night, amb aquesta versió maquinera de DJ Zizu i The Bastos, des de Màquina Records, volum 3.

Jesús Ruiz, amb Mils Rens, el sinònim de festa. Vinga, Mestralla. Ricardo Iza. I Taka. Això s'anomena Siente. Bona maquineta actual, Sabi.

Vinga, vinga, més màquina, més tralla. Ara amb Subactiva. Un altre clàssic. En versió actual.

Gran Amics, gran versió actual. I sabe, família, moment de posar el punt i final. Últim tema. I ho fa amb aquesta peça de Davidek i Dark Sensations. Todo por el aire. Canya de la bona per tancar la festa.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle.

dazwischen der Moment.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.